0: Mareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Si cerquem al diccionari la paraula vell, hi trobem sinònims com ancestral, ancià, antic, arcaic, passat, reculat. Vivim en un món en què ningú vol ser vell, però tothom vol arribar-hi. Ser vell vol dir ser savi, portar a l'esquena una vida plena d'experiències, de vivències, de lluites, de derrotes i de la satisfacció d'alguna victòria. Sembla que ja ho tenen fet, però encara els queda molt per viure. Per viure, sentir, saborejar cada segon, i ells ho fan intensament. Darrere de cada somriure, de cada cançó, de cada paraula i de cada moment de felicitat, hi ha un agraïment que et fan arribar. Però l'agraïment, l'admiració i el respecte ha de ser sempre per ells, la nostra gent gran, grans d'edat, però grans de vida i grans de cor.
6: La ràdio, quan tu vulguis.
7: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
2: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals, que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
3: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen en aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
2: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
3: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies, i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
2: I la tesi final del llibre és clara.
3: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
2: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
4: Tanca els ulls.

0: 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Santa Llogaia d'Àlguema.
3: Santa Llogaia té llogaters vinguts de les Castelles, ben dovellades portes als carrers i murs de pedres velles. Santa Llogaia té un campanaret d'on s'albira la plana, la feixa, l'hort, el camp i l'olivet, el riu i la solana. Santa Llogaia, poble decantat a prop de la ribera que el bateja, ni la pluja dels anys l'ha defraudat i no coneix l'enveja. Santa Llogaia, mentre para el sol, no té hores balderes i no perd l'esperança ni el consol de viure recerat prop de

0: Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai. L'opció dels que en saben.

0: Paris.
1: Notícies en xarxa.
2: Brussel·les planteja un protocol d'emergència perquè els països europeus responguin de forma conjunta quan hi hagi un atac híbrid de Rússia contra algun país comunitari. Aquest dilluns, els ministres de defensa europeus han començat a estudiar la proposta que, en cap cas, diuen, pretén substituir el paper de l'OTAN, sinó més aviat complementar-lo. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, lamenta que ara mateix ni la Unió Europea ni l'OTAN tinguin cap protocol per reaccionar de forma col·lectiva davant d'un atac híbrid. Poden ser sabotatges en centrals energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions, infraestructures sensibles per a l'economia i per a la vida quotidiana de la gent.
4: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
3: A l'espera de saber quin serà l'encaix exacte amb l'OTAN, els ministres de defensa europeus han començat a discutir la proposta de crear aquest protocol d'actuació conjunta, però sense gaires concrecions. De fet, la mateixa Kaja Kallas ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de la iniciativa. El que sí que té clar és que els sabotatges de Rússia en territori europeu aniran a més i ha demanat als països que extremin la vigilància.

0: Propostes en xarxa.
1: Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu de Rocacorba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serra Alta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Rocacorba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Rocacorba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el Mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el Santuari de Rocacorba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins.

0: I sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
1: Bones, molt bé.
0: Com va la segona setmana a Ràdio Roda?
1: Molt bé, molt a gust, la veritat.
0: Genial. I avui tenim un menú també d'aquells meravellosos.
1: Sí, mira, avui entrevistem a la Teresa Martí, que és pedagoga, educadora i escriptora, i ens parlarà sobre l'eutanàsia. Mm-hmm. Tindrem la secció GB avui sobre la prova d'aigua. Mm-hmm. I finalment la secció Exploració amb el Christian Carles Tolrà.
0: Exacte, doncs som-hi. Tenim a l'estudi avui amb nosaltres a la Teresa Martí, que actualment està jubilada, i veureu que és una persona amb qui és un plaer parlar. I que fa poc, ha viscut una experiència d'aquelles que et poden transformar per dins. Teresa, benvinguda.
2: Gràcies.
0: Com estàs?
2: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Per venir, estem amb nosaltres, un plaer. Teresa, ens pots explicar una mica, pots posar una mica en context com va començar tot, com va començar el procés de malaltia de la teva parella i com va anar apareixent aquesta possibilitat a l'horitzó de demanar l'eutanàsia?
2: Sí, el meu marit, el Josep, tenia un Parkinson des del 2016, més o menys, o li van diagnosticar, abans, el 2013, i van evolucionant, primer bé, més o menys va fent, però ja aviat va començar a tenir problemes, i ell des d'un començament ja va dir que quan avancés molt la malaltia, ell no volia viure en una residència ni que el cuidessin perquè la seva vida hauria perdut sentit, i ell ja va començar a parlar de finalitzar la vida en el moment que no tingués sentit la seva vida. Mm-hmm.
0: I m'imagino que aquesta decisió és important. Com va ser per vosaltres, com a parella, el fet de prendre aquesta decisió? Hi havia, en aquell moment, hi havia por? Vau sentir alleujament, resistència?
2: Sí, de fet, nosaltres un tema que teníem ja bastant treballat i parlat, perquè com era possible que ell desenvolupés una demència, ja vam fer el document de voluntats anticipades amb el que dèiem que no volíem allargar la vida cap dels dos, tant ell com jo, en cas que no poguéssim servir-se per nosaltres mateixos. I era un tema que circulava, perquè el teníem, havíem conversat moltes vegades, però va arribar un moment que ell va veure que realment no podia, jo l'havia d'ajudar a menjar, a vestir-se, no podia caminar, no podia anar en bicicleta, i quan no va poder dibuixar que el cercle més li agradava i feia mentrestant va estar de baixa, va dir aquesta vida no té sentit Ràdio i vull demanar l'eutanàsia en aquest moment. Un alleujament sí, evidentment, per ell sobretot, perquè tenia molt dolor, se sentia molt incapaç, i per mi és reconèixer que com a persona cuidadora simplement deixar-lo de veure patir, no tant alleujament com a cuidadora, sí que és veritat que és un esgotament, però més per deixar de veure el patir i anar-se degenerant amb una malaltia degenerativa.
0: Uh-huh. En alguna ocasió hem parlat aquí a Vial Interior d'aquest document tan important, que és el document de la voluntat anticipada, que en el vostre cas no va ser el cas perquè ell era plenament conscient i tenia ús de raó, però a vegades pels familiars, sobretot, el fet de que la persona hagi fet aquest document pot estalviar molt, molt, molt patiment. M'imagino que en el procés de la malaltia la llei de l'eutanàsia en un moment encara no estava aprovada. Llavors, clar, arriba un moment en què la llei de l'eutanàsia ja està aprovada i llavors és possible de demanar-la. Com va canviar en aquell moment en què ja podíeu demanar l'eutanàsia, la vostra manera de viure la malaltia, inclús de tot el que és el concepte i el pensar en la mort?
2: Doncs està molt clar, perquè ell sempre deia que ell pensava en el suïcidi perquè no havia manera de finalitzar, perquè no havia l'eutanàsia. Sí que per sort van fer el document de voluntats anticipades quan ell encara estava molt bé, i quan van aprovar la llei, ell va passar de dir com moriré, com ho faré per morir, a quan moriré. O sigui, ell va començar a pensar en quin moment demanaria ajuda per morir, que és el que es fa amb l'eutanàsia. I això li va donar moltíssima tranquil·litat. Va estar 4 anys, que ell més o menys ho anava parlant, però quan va arribar el moment ell sabia que un dia o un altre algú l'ajudaria a morir gràcies a la llei d'eutanàsia.
0: Uh-huh. I llavors hi ha la figura de l'acompanyant, que en aquest cas eres tu, la seva parella. Com vas viure tu el procés d'acompanyar-lo fins al final? Clar, amb ell deies ara un alleujament, en el moment en què sap que ja pot enfocar-se més en el quan morir que no pas en el com, no? Què et va ajudar a tu a sostenir emocionalment aquell moment?
2: Doncs primer va ser molt dur, vaig compartir amb els meus fills, que realment és difícil perquè tots dèiem el mateix, no? El Josep ja no hi era com havia sigut sempre, però evidentment continues estimant-lo, però era el cos que mantenia una malaltia amb el qual ell, del qual ell volia fugir, d'aquest cos que estava malalt, no? I nosaltres el vam acompanyar en aquest sentit, i per nosaltres, evidentment, va ser dir, jo li vaig dir, jo t'acompanyaré amb el que decideixis, si vols cuidar-te, que et continuï cuidant, et cuidaré, si vols marxar, t'acompanyaré a cuidar-te. I jo crec que d'alguna manera vaig treure molt valor per poder fer totes les gestions que havia de fer, tots els acompanyaments, que segurament després parlarem, tots els acomiadaments de la gent. Vaig tenir força per acompanyar-lo perquè ell no podia, i em va semblar que era el millor que podia oferir-li en aquell moment.
0: Mm-hmm. Per tant, a tu et va... també et va tranquil·litzar el fet de que ell potser pogués tenir el final que realment li donava una dignitat i el que realment volia.
2: Sí, perquè jo he viscut altres morts amb dolor, amb patiment, fins a l'últim moment, i estic visquent ara persones amb malalties degeneratives que no et poden aplicar, no se'ls pot aplicar l'eutanàsia, entre altres coses, perquè no ho van demanar, i em tranquil·litzava moltíssim que ell pogués triar no només el dia i l'hora, que és el que va fer, va triar el dia i l'hora, sinó que el fet de poder morir acompanyat de tots nosaltres, sense dolor, i poder-se acomiadar de tothom que ell va voler, de tots els amics, familiars, i això per mi va ser preciós i ens va donar moltíssima pau, molta, molta.
0: Ell també va decidir donar els òrgans. Què va representar per a vosaltres aquest gest?
2: Bé, nosaltres érem donants d'òrgans de fa molt temps, i quan ell m'ho va dir, evidentment hi ha una cosa, jo sempre dic que quan penses en l'eutanàsia hi ha una part, si se'm permet dir-ho, és una part romàntica, de que agafaràs el teu ser estimat de la mà fins al moment de morir. En el cas de la donació d'òrgans canvia, perquè clar, t'has d'acomiadar quan l'alceden per entrar a quiròfan, on te li fan la sedació més forta per extreure els òrgans, no? I tu et quedes, diguem, el deixes a mig camí. També d'alguna manera canvia perquè l'horari ha d'estar adaptat al quiròfan. Ens van venir a veure les persones de trasplantaments d'òrgans, però tot això es pot entendre com una alteració del seguiment, de dir, doncs vull morir el dia a tal hora, no? Però posat a la balança, tots els meus fills, jo i el meu marit, també el Josep, per suposat, vam decidir que volíem tots aquests inconvenients, entre cometes, que no ho són, per poder marxar donant vida a altres persones. I ho teníem claríssim, i així ho vam fer, i ens dona molta satisfacció pensar que ara hi ha persones vivint amb els seus òrgans.
0: Mm. Que abans deies que arriba un moment que a l'hospital et diuen que hi ha tal dia, tal hora, que teniu el moment de traspassar, no? I ara m'estava intentant posar a la vostra pell, que és difícil si no ho has viscut, no? Però aquella setmana prèvia, que saps que falten 7 dies, aquella setmana que falten 6 dies, com vau viure aquests moments finals, tots aquests dies finals?
2: Sí, molt acompanyats per molta gent, però també els meus fills van venir a viure a casa. Volien marxar i el Josep va dir que ell no, que no volia marxar enlloc, volia estar a casa, cosa que jo vaig entendre després, que ell volia estar amb les seves coses, amb els seus dibuixos, la seva música, el seu espai. Va anar passant, jo diria que la pitjor va ser l'última nit. La van passar junts, van decidir veure una pel·lícula, una sèrie que a ell li encantava i que li feia riure molt, per tant vam riure amb ell. I el que sí que t'haig de dir també, que nosaltres vam demanar que la intervenció fos a les 8 del matí per evitar el matí, i no va ser possible, ens van donar hora a les dues. Ens va agafar molta por perquè el viatge a l'hospital era molt terrible. I què va passar? Que vam estar els quatre a casa parlant amb un jardinet que tenim, i va ser, jo dic, que va ser un regal de la vida, perquè van ser unes hores que vam poder compartir afegides, i van ser molt boniques, molt especials, perquè ell realment marxava i s'estava acomiadant de nosaltres, no? I ens estàvem nosaltres acomiadant d'ell, però d'una forma molt tranquil·la, sense presses.
0: Tu ets una persona, Teresa, que has fet un camí de treball interior profund. Ens coneixem des de fa uns quants anys i hem compartit aquest viatge. Com t'ha ajudat aquesta mirada de treball interior a viure la malaltia, la pèrdua i el comiat?
2: Sí, és cert que la meva pau, la sensació que tenia jo de pau interior a l'haver fet el curs o estar fent el treball personal amb tu, Sergi, em va donar molta força el fet de compartir-lo també amb vosaltres, i també el canvi que he fet jo de la visió de l'amor, no? Que per mi abans l'amor era res més, i ara hi tinc una concepció de que hi som en un lloc amb el qual venim, amb aquest cos, i que a cap de la fi el cos és el de menys. Jo ara el Josep el sento a tot arreu, el veig, i és a mi, m'acompanya, perquè jo sé que l'energia que ell tenia, tota la seva sabidoria, tot el que ell tenia, ens continua acompanyant, perquè encara hi és, no ha desaparegut. Jo vaig pensar, ostres, amb tot el que sap el Josep, i vaig pensar que no, que encara hi era, que encara es mantenia, i qui sap si ens tornarem a trobar en un altre lloc, però realment canvia moltíssim la idea de l'amor, que és dir, s'ha acabat tot i ha desaparegut per sempre. No és el cas, ni molt menys, i el fet de fer el treball interior em va ajudar moltíssim a tenir aquesta percepció.
0: Clar, imagino que amb una experiència d'aquest calat un adquireix moltes comprensions, molts aprenentatges, no? Quin aprenentatge o canvi vital diries que t'ha estat més important arrel d'aquesta experiència?
2: De fet, amb ell no, perquè ja ho tenia molt treballat, ja està molt clàssic. És cert que m'ha donat una amplitud de coneixement de persones que s'han acostat, persones que han vingut a parlar amb mi, que estaven en la mateixa situació, que ens han demanat ajuda. Jo diria que durant aquest any he acompanyat a 6 famílies en el procés d'eutanàsia, i ha estat molt enriquidor poder-los explicar i acompanyar, no? I ja ha sigut entrar en tot un món que jo desconeixia, i ha sigut molt, molt important també, no? I després la sensació d'això, de viure sola, però viure en plenitud, en plenitud d'haver fet el que havia de fer, i això em dona molta tranquil·litat, i dedico les hores que tinc a coses que faig, coses meves, però també molt també a fer divulgació i ajudar a persones que estan en el procés de demanar l'eutanàsia.
0: Ara que parles de fer divulgació d'aquest procés, hi ha una associació que em sembla que en vols parlar una mica, que és l'Associació del Dret a Morir Dignament.
2: Sí, jo sóc membre, sóc associada a l'Associació de Dret a Morir Dignament, però ara aviat l'Ajuntament de Vic ja ha aprovat una moció amb la qual accepta aquesta proposta de ser una ciutat diguem que ajudi que estigui a favor del dret a morir dignament, i estem començant a muntar un centre d'atenció local per a les persones que vulguin demanar informació. Encara no està muntat, però estem a punt, vull dir que aviat farem una conferència o comentarem, i és important perquè quan jo vaig, nosaltres vam haver d'anar a Barcelona, vam parlar amb Barcelona, que està molt bé, que és la seu central, però hi ha punts d'informació i a Vic no n'hi havia cap, i jo el primer que vaig dir és que quan hagi passat un temps m'agradaria crear aquest grup, aquest punt d'informació per poder atendre les persones de la comarca.
0: Doncs estarem al cas de quan ja hi hagi un... M'imagino que no hi haurà encara telèfon de contacte, o sí que hi ha...
2: No, encara no.
0: Estarem al cas. I també a nivell de divulgació, jo sé, bueno, tu ets escriptora, i sé que estàs fent un llibre.
2: Sí.
0: Que no sé si es podia dir o no es podia dir, però ja ho hem dit.
2: Sí, ja ho has dit. No, va ser una necessitat. Jo, quan jo escrivia abans, escrivia altres textos, em deia, per què no escrius amb la situació que vius? Perquè, clar, són 10 anys de cuidar una persona amb una malaltia degenerativa. I els deia, no, perquè per mi l'escriptura és una vàlvula d'escapament, no? També em va molt bé, però ara, just quan ell va morir, vaig necessitar explicar sobretot no tant l'eutanàsia en si, sinó tot el procés que vam viure d'acompanyament de persones, i sobretot tota la part de l'hospital, que ens van cuidar moltíssim. I un altre aspecte que parlo molt és el tema dels cuidadors, com ens hem de cuidar els cuidadors. Jo vaig poder fer, i anava a un grup d'ajuda de cuidadors de persones amb dependència, i intento explicar tot el que vaig fer jo per sobreviure a aquesta situació abans de morir també, o de caure malalta per no poder tenir temps per mi.
0: Doncs quan aquest llibre surti, també et convidarem, Teresa.
2: Perfecte.
0: Que tornis per explicar-nos totes aquestes coses. I ja per acabar, si poguessis transmetre un missatge, una reflexió a les persones que avui tenen por de la mort pròpia o d'un ésser estimat, quin seria aquest missatge?
2: Sí, jo diria que evidentment l'amor ens arriba quan toca, cadascú... No sé molt bé com explicar-te-lo de dir si tenen por o no. El que sí que penso és que quan una persona està a prop de l'amor o està molt malalta, no és una obligació, no és, jo no estic dient que és una opció que hagi de prendre tothom, però que s'ho plantegin, el fet de poder morir en pau, amb dignitat, sense patiment, i quan ells vulguin. I que l'amor és un traspàs que hem de passar tots, i que si el passem amb dignitat i amb tranquil·litat, i sobretot acompanyats de la gent que estimem, és molt diferent.
0: Teresa, ha sigut un enorme plaer tenir-te avui gràcies. Aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: En algunes tradicions espirituals antigues, el sender vers una profunda autorrealització s'anomenava camí probatori. Aquest camí probatori que ens ha de conduir a una plenitud de vida sovint es relacionava amb els quatre elements de la matèria: aigua, terra, aire i foc. D'aquesta manera, es parlava de les quatre proves que tota persona ha de passar per arribar a una experiència de vida lluminosa, sàvia, amorosa i plena de sentit. Per tant, es parlava de la prova d'aigua, la prova de terra, la prova d'aire i la prova de foc. En algunes escoles iniciàtiques antigues, aquestes proves eren una mica bèsties i consistien en governar els elements al món físic. Saltar per sobre d'un gran foc, travessar un enorme torrent d'aigua sobre un tronc d'un arbre, escalar una muntanya durant una tempesta brutal, una mica bèsties. A nosaltres això no ens cal i podem practicar en el nostre particular camí probatori a la vida quotidiana de cadascú. Avui veurem una possible prova de l'aigua que et convido a passar. La prova de l'aigua té a veure amb la nostra major o menor capacitat d'adaptar-nos a les circumstàncies externes. Això ens ho explicava el Bruce Lee. No sé si ho recordeu, els que ja teniu alguns anys, que fa, doncs no sé, deu fer 15 o 20 anys, va fer un anunci en el qual Bruce Lee deia allò de "Be water, my friend." Sigues aigua. Deia, l'aigua és un element que s'adapta al recipient que el conté, i no al revés. L'aigua no agafa una forma determinada concreta i espera que el recipient s'adapti a ella, sinó que és al revés. I, per tant, proposa adaptació. Segur que és una proposta molt més sàvia que no pas esperar que la vida s'adapti a tu. Esperar que la vida passi en totes les circumstàncies que a tu t'agradaria que passessin és una il·lusió bastant ingènua. La prova de l'aigua es passa, per tant, adquirint flexibilitat psicològica, pel qual es requereixen grans dosis d'acceptació i de comprensió. Per tant, la prova de l'aigua el que fa és medir el teu grau de conflicte amb el món i la vida. Com més conflicte tinguis amb el món, menys passem la prova d'aigua. Com més acceptació, més naturalitat i menys conflicte amb la vida i amb el món, més la passem. I per acabar et proposo una pràctica d'aigua pel teu dia a dia, molt senzilleta. La proposta és que quan no s'acompleixi alguna expectativa a la teva vida quotidiana, simplement, senta't aigua. És una mica friqui, ho sé, però és una experiència molt potent. Simplement un moment en què t'enfadis, en què estiguis frustrat, en què estiguis indignat, que ja veus que tot això se t'emporta i pots acabar vivint una experiència pues complicada i muntar un pollastre, en aquell moment recorda't de l'aigua i senta't corporalment aigua. Observaràs com es transforma la teva frustració només amb aquest gest tan senzill. La frustració es genera a la teva ment, i també es pot esvair en ella, i una manera fàcil de fer-ho és sentint-te aigua. Va bé a vegades ajudar-se amb la contemplació d'un llac, el mar, un riu, o simplement visualitzar-ho. Recorda, be water, my friend. I arriba la secció del dia, i avui tenim el Cristian Carles Tolrà amb la seva secció d'exploració. Cristian, benvingut.
3: Què tal, Sergio? Com estàs?
0: Pues mira, estic molt content que estiguis aquí amb nosaltres perquè sempre que vens dones tema. Tu fas una cosa que a mi m'encanta, que és qüestionar absolutament tot. Tot el que té a veure amb el treball interior, amb la recerca interior, digue-li com vulguis, tu ets un reformulador bestial, i m'encanta. I avui jo tinc entès que vols parlar de la veritat?
3: Sí,
0: pues, exactament. Pues endavant.
3: Bueno, a ver, el... Quería hablar de la verdad porque en todo lo que se suele definir como desarrollo personal, trabajo interior y iba a decir todas las chorradas, pero no, no son chorradas. En realidad lo que estamos buscando es la verdad. Es como una búsqueda de qué es lo que realmente es cierto, ¿no? Y por eso lo interesante realmente es cuestionarlo. Lo que pasa es que en el momento en que se convierte en un discurso, la gente dice, bueno, pero tú no puedes tener la verdad. Y yo, no, claro que no, no, la verdad no la puede tener nadie. Pero lo que sí que es interesante es que la verdad es algo que no tiene que ser defendido y es algo que no tiene que ser sostenido. Porque si tiene que ser sostenido por algo, ya no es la verdad. Y entonces era un poco, es una invitación hoy a mirar esto, ¿no? Y por eso dices, bueno, pero entonces una persona puede tener la verdad. Digo, no, en todo caso la verdad te va a tener a ti.
0: Porque, no, es más grande que tú, ¿no?
3: Sí, claro, es algo irrefutable, no es algo que tú puedas coger como un objeto. Entonces, claro que evidentemente todo el mundo tiene sus pequeñas verdades y sus creencias de lo que es la verdad y tal, pero es una exploración a lo que realmente es cierto que sea irrefutable. Entonces hay cosas, digamos, que de las que cuestionamos, que como mirar dentro de la experiencia de alguien qué es lo que realmente es como irrefutable y puedo decir que es cierto. Entonces yo creo que el mero hecho del existir es algo que es irrefutable. O sea, nadie puede refutar que existo, nadie puede refutar que soy, ¿no? Incluso ni yo mismo, si el pensamiento intentara refutarlo, está claro que hay un testigo que está testificando el propio refutamiento de ese pensamiento. Con lo cual es como que, no iba a decir que mi existencia queda probada, sino que es como que es algo irrefutable, ¿no? Es como, va a ser, digamos, como el fundamento de lo que es verdad, ¿no? Y por eso, digamos, la búsqueda, entre comillas, del buscador, en el fondo, no es más que la búsqueda de la verdad. Porque a nadie le quiere que le engañen, nadie quiere estar confundido. Y por eso, digamos, ahí es donde empieza todo el cuestionamiento de absolutamente todo, ¿no? La verdad no es cuestionable. La verdad es y punto, ¿no? Entonces, claro, es como fijarme más en lo que realmente es. Entonces, por ejemplo, que siempre está aquí, ¿es refutable o no es refutable? O sea, ¿alguna vez has estado allí? Entonces, claro, empiezas a mirar y dices, hostia, pues es verdad, siempre estoy aquí. Incluso cuando voy allí, vuelvo a estar aquí. No, es como, hostia, siempre estoy aquí. Vale, pues es interesante. Luego, ¿alguna vez es después? ¿O has experimentado alguna vez después?
0: No, siempre es ahora.
3: O siempre es ahora, ¿no? Entonces es como, mi existir es siempre aquí, siempre ahora, y siempre es un fluir de experiencia que va apareciendo y desapareciendo aquí, todo el rato. Todo el rato. Y claro, esto un poco lo rompe todo, ¿no? Porque todo lo que es la temporalidad, que es un pensamiento abstracto que aparece aquí, de temporalidad, todo lo que la ubicación, que vuelve a ser otra vez un pensamiento abstracto de ubicación, pues es como nos cuestionamos todo esto, ¿no? Y por eso es interesante que si siempre es aquí y siempre es ahora, toda promesa de que lo que estoy buscando estará allí después es una promesa que acabará forzosamente frustración.
0: Ahora que decís esto, Cristiano,
3: nunca va a ser allí, nunca va a ser después.
0: Me ha venido a la cabeza una anécdota de un profesor de trabajo interior, o como quieras llamarlo, que se llamaba Antonio Blay, que cuando iba de viaje, por ejemplo, a hacer alguna formación y le preguntaban, oye Antonio, ¿cómo ha ido el viaje? Siempre decía lo mismo, decía, no sé, yo no me he movido de sitio.
3: Bueno, es una manera interesante de señalar este aquí, ¿no? De que es como que es el paisaje el que se mueve en mí y no yo que me muevo en el paisaje, ¿no?
0: Totalmente.
3: Y estos son puntos, digamos, como relevantes, como puntos de partida, ¿no? Y por eso es interesante que la búsqueda no es algo que esté mal. Porque, claro, también podemos formular que si tú miras tus experiencias de plenitud, siempre son cuando estás buscando, no estás buscando nada, y tus experiencias de limitación, o de carencia, o de sufrimiento, siempre es cuando estás buscando algo. Porque siempre el buscar algo es algo que no está aquí y no está ahora.
0: Sí, ¿Estás diciendo que igual estamos buscando no buscar? ¿O dejar de buscar?
3: Exactamente, es lo que iba a apuntar. Que sin darnos cuenta, estamos buscando dejar de buscar. Pero claro, esto para el buscador es insoportable, porque si le dejas sin curro, deja de existir. Digo, bueno, eso es de lo que se trata esto. Esta sección mía, al menos la que me invitas, no se trata de obtener cosas, sino de destruirlas. Esto es un proceso de la búsqueda, en todo caso, si está desde mi punto de vista bien orientada, es un proceso de demolición. Uh-huh. No es un proceso de construcción. No tengo que reconstruir un individuo. La plenitud que soy no puede dejar de serlo nunca.
0: Claro.
3: Porque soy pura plenitud, expresándose en cada momento, siempre pleno, siempre completo. Nunca falta nada, nunca sobra nada. Uh-huh. Y por eso la búsqueda de algo que no está aquí es una experiencia que viene acompañado casi siempre de contracción, porque estoy negando la plenitud de este momento, que es lo único que hay, que es lo único que soy. Porque todo momento, todo lo que estoy viviendo en este momento, sin mí no existe. Uh-huh. Con lo cual yo soy lo que está soportando o sosteniendo pues un aparente pensamiento, un aparente, digo aparente porque aparece y desaparece, un aparente cuerpo, porque es una imagen que va cambiando, que aparece y desaparece, un aparente paisaje que aparece y desaparece, una aparente emoción que aparece y desaparece, pero siempre, siempre todo, siempre pleno y siempre completo.
0: Por tanto, lo que no cambia es lo que soy.
3: Bueno, eso es lo que uno, esta es la invitación a explorar, ¿no? De la verdad.
0: ¿Cómo evitarías?
3: Existir, que es lo que soy, no cambia nunca, es la única constante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Lo que no cambia nunca o lo que está cambiando todo el rato? Uh-huh. Que aparece y desaparece. Uh-huh. Entonces, claro, lo que pasa es que desde el punto de vista de que soy un individuo, claro, esto no tiene ningún sentido. Pero claro, es que lo que no se me ha pasado por alto es que no soy un individuo. Claro, esto rompe un poco pues con todas las búsquedas de un individuo en busca de ser un mejor individuo, o un individuo al que le falta algo en busca de completarlo. Pero claro, toda la experiencia de búsqueda es plena y completa tal y como es. No le falta nada ni le sobra nada para que haya búsqueda, y por eso la búsqueda no está mal. No es algo que esté mal. La idea de que lo que estamos buscando es dejar de buscar no está mal, porque además luego se convierte en una nueva tarea. Para el yo es lo que tengo que hacer es dejar de buscar. No se trata de eso. Se trata de que la búsqueda desaparece cuando te das cuenta de que el buscador no existe.
0: Estás diciendo, Cristian, perdona, si, que de alguna forma la aparente gota que somos, se trata de que descubra de que en realidad es océano entero. Es agua todo el rato.
3: Es como explicaba un amigo mío el otro día en una charla, es como un pez que se encuentra con otro pez y dice, ¿dónde vas? Pues estoy buscando el océano. Yo también. ¿Y dónde vas? Es que me han dicho que está por allí. Vale. Y se va a buscarlo, ¿no? Y el otro pues se va en la otra dirección a buscarlo y se van encontrando con otros peces y todos están buscando en algún momento, no todos los ratos, porque a veces se olvidan de buscar y entonces digamos que desaparece esa experiencia de separación, pero al final pues somos como peces en el océano buscando el océano sin entender que el pez es parte del océano.
0: Una pregunta quería hacerte. Cuando tú, de alguna forma, estás buscando, el buscador está activo, el pez está buscando el océano, el pez hace cosas, el pez se mueve, va de aquí, va para allá, y de alguna forma va viviendo experiencias que igual un día le llevan a descubrir que en realidad no hacía falta buscar, pero como decías tú ahora, como apuntabas, la búsqueda quizás es un paso previo.
3: La búsqueda es algo que realmente que aparece, y por eso apuntaba que no está mal. Lo que pasa es que mi instrucción es, de haber una instrucción, es cuando aparece la búsqueda, busca en el único sitio que existe, que es aquí. Es ahora, es en este momento. Y con lo cual la instrucción es párate, porque lo que estás buscando tiene que estar aquí, porque siempre es aquí.

0: a la comunicació del segle XXI. Tenim la gran sort de disposar de mitjans infinits de tots els sectors a través de mitjans televisius, informàtics i radiofònics.
1: En tots ells, n'hi ha que disposen de grans pressupostos, de professionals de renom, de cobertures en alta qualitat i definició. I hi ha els que modestament fem el que podem i que, diu la tradició, no estem obligats a més.

0: Per aquesta raó, i la raó que més et convingui, escull lliurement qui i què desitges que t'acompanyi en el teu dia a dia, en aquest món convuls i ple de manipulació i dubtes.
1: Sense que t'influenciï qui només es mou per diners i interessos. Si vols, per suposat. Sempre, lliurement. Al cap i a la fi, és el teu dia a dia.

0: És així de senzill.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència. Ràdio Vila-sacrà.
3: T'agrada estar al dia. Ets una persona positiva. Tens ganes d'aprendre, de compartir.
4: 24 hores de Ràdio Vila-sacrà.

0: nostre voltant, milers de persones grans viuen una soledat que no desitgen. Des de la Creu Roja treballem per evitar-ho i et necessitem per ajudar-los i aconseguir que ningú més es torni a sentir sol. Fes-te voluntari de la Creu Roja i col·labora a erradicar la soledat no desitjada de les persones grans. Informa-te'n i descobreix els programes que dediquem a la seva atenció. La teleassistència domiciliària, l'acompanyament personalitzat i el suport a la seva autonomia en el seu entorn social són algunes de les accions que ens permeten combatre la soledat no desitjada de la gent gran. Gestos com aquests són claus perquè no es tornin a sentir sols. Ajuda'ls a recuperar el somriure.
1: Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900 104 971.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
2: Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder, torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. cafèslíder.cat.
3: Quan dorms, quan t'arregles, en tot el que fas cada dia perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant amb Bombella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Bombella, omple't de minerals, omple't de vida.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
5: La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.

Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: A Bon Preu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip. I pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bon Preu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bon Preu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bon Preu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bon Preu i Esclat. Experiència única.

0: L'efecte Mpemba és un fenomen que es produeix quan l'aigua calenta es congela més ràpidament que l'aigua freda en certes circumstàncies. Tot i que aquest efecte ha desconcertat els científics durant segles, encara no té una explicació definitiva. Es creu que diversos factors poden influir, com ara l'evaporació més ràpida de l'aigua calenta, la formació de convecció que distribueix el calor de manera més uniforme o fins i tot els canvis en l'estructura molecular de l'aigua. Aquest fenomen va ser observat per primera vegada per l'estudiant tanzà Erasto Mpemba a la dècada del 1960 mentre es feia gelat. Tot i que aquest efecte desafia la nostra intuïció sobre com es comporta l'aigua en refredar-se, segueix sent un misteri intrigant en la física i en la ciència dels materials.
1: Bona nit.

0: Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. I per això tenim dret a rebre protecció com a consumidors.
1: L'Agència Catalana del Consum exerceix aquesta tasca, oferint informació i assessorament tant a consumidors com a empreses.
0: Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan hi ha conflictes intervé per ajudar a trobar solucions.
1: Més informació a consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat El Pasacallo. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió. I està enregistrada per molts d'altres artistes. Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts en disc. Entre d'altres, i molt

0: cançons a peu d'escala.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
2: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
3: I gratis, gratis.
4: Recordi bé aquesta combinació.
5: Bueno, no podré. No podràs.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola. Mira, jo volia parlar de les pensions. Vaig anar ahir a la Seguretat Social perquè jo estic cobrant una paga d'invalidès. I jo ara ja faré els 65 anys el dissabte que ve, aquest no l'altre. Llavors vaig anar i li vaig dir a veure si tenia alguna cosa perquè no havia vingut cap carta. La noia que hi ha allà és una amistat nostra i ens m'ho va mirar i em va dir, sí, diu, hem d'omplir un paper, diu, i després ja d'aquí uns 15 o 20 dies et donarà la contestació i el novembre ja cobraràs la pensió. Resulta que vaig dir que, bueno, jo he cotitzat, em sembla que eren 25 o 24 anys, ¿vale? Resulta que perquè ve cotitzat uns aquests 24, 20, 25 anys, en toca de més, com no he cotitzat les últimes 15 anys, de més que 200 i pico. El que passa que l'Estat te'n dona 200 i pico més, quasi bé 300 euros, diu-ho, per una ajuda que dona l'Estat, i que llavors són 553 euros. Tu creus que encara no 600 euros una persona pot pagar tots els gastos d'una casa i menjar després de cotitzar 20 i tants anys? Si cobren més les del SOBI que nosaltres, no havent treballat les del SOBI. Quines lleis són aquestes? No entenc res. Vaig sortir superdesinflada. Diu, i si ara retallen unes pensions i d'allò, el millor, hasta la viudet la poden treure, perquè la viudet és la paga que ha cotitzat el teu marit. Quan el teu marit, jo no estic viuda, estic viuda i casada, diu, però les viudes, si elles no han treballat, amb el temps poden treure hasta la paga de viudet. Diu, perquè la de viudet és el que ha cotitzat el marit. Si el marit ha mort, hasta cert punt ells diuen que no tenen dret a cobrar la pensió perquè era del marit, no és d'elles. Tu imagina't com s'estan posant les coses. És dir, que no sé, si el cataclisme, com dieu, potser ja no, haurem de preocupar-nos, però des de l'ego és preocupant, això, eh? Estic cobrant ara 519 i després cobraré 30 o 40 euros més. No arribaré ni als 600 euros, eh? Ara, 600 euros jo, no arriben als 600, i no arriben als 600 del meu marit, diguem tu, amb 1.000 euros porto una casa, pagues tot, seguros i tot, i com tu montes.
2: Adéu. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
2: Repetiràs.

0: emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
1: Torna a connectar amb la vida.

0: sabies que...
1: Els humans veiem una part molt petita de tota la llum que existeix, però hi ha animals que poden percebre longituds d'ona que nosaltres no podem detectar. Un dels casos més sorprenents és el dels rens. Els rens viuen a regions àrtiques, on durant l'hivern la llum solar és escassa i el paisatge està cobert de neu. Investigacions científiques han descobert que els seus ulls poden detectar llum ultraviolada, una capacitat poc habitual entre els mamífers. Això els pot resultar especialment útil en el seu hàbitat. La neu reflecteix una quantitat important de radiació ultraviolada, de manera que alguns elements del paisatge poden presentar un contrast molt més gran per als rens que per als humans. Per exemple, els líquens que mengen poden destacar sobre la neu. També poden detectar millor determinades marques d'orina deixades per altres animals, perquè algunes substàncies absorbeixen o reflecteixen la llum ultraviolada de manera diferent. Aquesta capacitat és especialment interessant durant els mesos d'hivern, quan el sol es manté molt baix sobre l'horitzó i en algunes zones desapareix completament durant períodes de foscor.

0: es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Empúria Brava, quan passis per davant...
4: Mira, para!
3: Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
5: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
4: Uau!
3: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fes.
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
8: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
9: Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ziman, tan senzill com això.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Entren de matinada en una empresa de Vilamalla i s'enduen un remolc carregat de productes tèxtils. Els afectats demanen ajuda per localitzar-lo, mentre els Mossos investiguen el robatori. Els delinqüents han perdut totalment la por perquè entren i surten de presó fàcilment. 5 detinguts, 4 d'ells menors, per assaltar amb navalles un jove que anava a l'estació de l'AVE a Figueres. La víctima va ser abordada pel grup i li van robar el rellotge, la cartera, 150 euros, una motxilla amb un portàtil i una cadena. Un intern de la presó de Figueres agredeix dos funcionaris i un d'ells acaba de baixa. El pres, de 27 anys, va colpejar el cap de mòdul. UGT alerta de la massificació del centre i reclama més personal, ja que la situació a les presons està totalment fora de control.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
2: La Bola Negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
4: T'ha presentado socio en el casino y te han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: Bola Negra.
8: ¿Por qué te han echado la Bola Negra?
9: ¿Qué te han dicho?
10: Que soy homosexual.
11: Chico.
2: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
12: Tranquilo, ya está.
13: Soy Joe. Yo Raisa.
14: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
15: Nunca había tenido una mejor amiga.
14: Yo tampoco. ¡Vamos!
2: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
1: Música, entreteniment.
16: Pareu bé l'orella.

0: la nit.
1: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.

0: bla bla bla bla bla bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vilasacra, ara mateix, només Ràdio Vilasacra. 107 FM i punt.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Diu la papallona, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carné.
1: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tes de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
2: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.
3: Continguts en xarxa. La bona cuina.
4: Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vilassecret els expliquem un a un, de tant en tant, amb una

aquesta rosa dels vents ens arriba el vent del sud-oest, és a dir, el vent de Garbí, també conegut com el vent de Llebeig, que la compositora Anna Serra descrivia l'any 2010, dedicada a Palamós, aquesta sardana Escenari de Garbí, l'escenari de Garbí, d'un vent que és d'origen àrab, el Garbí. És un vent suau i humit típic de la costa catalana. La paraula llebeig deriva de la veu llatina lips, que vol dir de Líbia, perquè és d'allí des d'on bufa el vent. El mot Garbí ve de la paraula àrab tarabulus, el garab, que és com es diu Trípoli en àrab. D'aquí ve aquest vent de sud-oest que escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, una sardana, l'escenari de Garbí, que és d'Anna Serra, i la podem trobar en el disc Sardanes a Palamós, volum 1.

0: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.
1: Confirmat.
2: Uns diuen A, altres diuen B. Hi ha qui diu C. I fins i tot trobes qui diu A, B, C, D. Nosaltres només et diem
3: gràcies per triar-nos.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà y punto.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
3: L'atenció precoç a infants menors de 6 anys s'ha triplicat en els darrers 20 anys a Catalunya. L'any passat es van atendre prop de 50.000 infants, quan el 2005 van ser 16.000. Les xifres s'han incrementat tant perquè hi ha més detecció i també perquè hi ha més diagnòstics, com explica Gemma García, presidenta de la Unió Catalana de Centres d'Atenció Precoç, la UCAP.
4: Ha millorat la capacitat que tenen els serveis de realitzar tasques de detecció. Una altra situació també és que hi ha diagnòstics que s'ha incrementat de ser un diagnòstic, com és el TEA, perquè fins i tot la classificació diagnòstica que s'estava utilitzant es va ampliar, i després situacions que estan afectant negativament a la salut mental de la població en general i també, evidentment, a la salut mental dels infants més petits.
3: Davant aquest increment de xifres, el Departament de Drets Socials va destinar l'any passat 65 milions d'euros, que va reforçar la plantilla amb 130 professionals per arribar als 1.600 especialistes en fisioteràpia, logopèdia o psicologia. Per aquest any es continua ampliant la inversió amb 73 milions d'euros. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials.
5: Davant d'aquest increment de demanda, doncs, la nostra resposta és clara: més recursos, més professionals i més atenció. Aquest any invertirem més de 73 milions d'euros. De fet, estem fent el màxim esforç perquè cada infant rebi el suport que necessita el més aviat possible, visqui on visqui, i perquè cap família se senti sola quan més ens necessita.
3: Una inversió que permetrà ampliar l'assistència, reduir les llistes d'espera i incrementar el nombre de professionals.
4: Ens aproximaran a el que creiem que hauria de ser el servei, perquè això millori, doncs, per exemple, la freqüència assistencial, el temps d'estada, reduir llista d'espera, i esperem que aquests recursos arribin per millorar la situació. Però encara no són tots els recursos necessaris, però ja estem molt a prop de millorar aquesta situació del sector i també les condicions de les retribucions salarials dels professionals.
3: El 20% de les atencions són per trastorn al desenvolupament, i d'aquests, més de la meitat són de l'espectre autista. I gairebé el 19% corresponen a trastorn al llenguatge, que s'ha incrementat un 186% des del 2015.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui.
4: Vaja, ja.
5: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
6: Passaport, càmera de fotos, ulleres de sol... Pots deixar-te qualsevol cosa, però els teus drets sempre viatgen amb tu. Sabies que si el teu vol es cancela, tens dret a una compensació econòmica? Informa't dels drets que tens a l'hora de viatjar al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

0: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica, de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiaavui.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
2: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
3: Històries plenes de dolor.
4: Hem d'assumir que no sempre curarem.
3: Històries plenes de vocació.
5: Estàs més o menys contenta?
6: Jo estic contenta.
7: Si estic viva, estic contenta.
3: Històries plenes de vida.
8: És Ràdio Vila-sacra.
9: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
10: Alça, Manela!
11: Tornar als orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
12: Ara escolteu l'altra ràdio.
13: Vinga.

0: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patiavela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patiavela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
1: I parlant d'emocions,
2: 64.
3: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
4: 974 a les 17 hores i 5 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
3: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: marxa. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Associació Rempen Flifla. Ea, ea, du, du, a.
2: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
1: Ia, ia, ia, ia, ia, ia.
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va ser empresonat per corrupció. Bernat Metge, nascut a Barcelona entre el 1340 i el 1346, que ja són anys de diferència, era fill de l'apotecari Guillem Metge, que va morir el 1359. La mare es va tornar a casar amb un home de lletres i així Bernat va rebre una formació científica del seu pare i una d'humanística del seu padrastre, que li va permetre d'entrar a treballar a la Cancelleria Reial. Dominava perfectament la gramàtica i les llengües utilitzades pels documents importants, o sigui, el llatí, el català i l'aragonès. I el 1375 va passar a convertir-se en l'home de confiança del rei Joan I i de la seva esposa.

0: Mentre metge és el servei del rei i està contínuament implicat en escàndols i acusacions de corrupció. Llavors, el servei d'intel·ligència era molt d'anar per casa i només van aconseguir empresonar-lo quan va morir el rei, i encara no hi ha proves concloents que fos així. El que sí que és del tot segur és que va escriure algunes obres en vers, va traduir fragments del Decameró i va acabar escrivint la seva obra mestra, aparentment poc després de sortir de la presó, L'Usomni.
1: Estant així, a mi aparec, a Montvijares, un home de mitja estatura, amb reverent cara, vestit de vellut pelós carmesí, sembrat de corones dobles d'aur, amb un barret vermell en lo cap.
0: L'Usomni és una obra en prosa considerada una de les millors en llengua catalana, amb un vocabulari selecte, amb elegància i amb un ús de llatinismes que no arriben mai a la pedanteria. A L'Usomni, Joan I s'apareix des del purgatori a Bernat Metge, que és a la presó, profetitzant-li l'absolució al procés. El rei Martí l'Humà devia entendre molt tot plegat perquè realment el va rehabilitar i el va convertir en secretari de la Cancelleria. Metge va morir entre el 27 de febrer i el 28 de juny del 1413. Això ja queda una mica més acotat de dates, gràcies a Déu.
2: Lletres d'or.
3: Comencem el curs intensiu de sentir-se bé a casa.

0: Notícies en xarxa.
1: Entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara, aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars i informació veraç que estigui documentada i certificada. La professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, explica el canvi que suposa aquesta normativa.
2: A partir d'ara doncs podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure, no?, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i per tant dona molta més seguretat.
1: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
3: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
4: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
5: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

0: Notícies en xarxa.
1: L'absentisme escolar és difícil de quantificar a Catalunya perquè no hi ha un registre comú de tots els alumnes que falten sovint a classe. Així ho denuncia l'entitat Equitat.org, que reclama reunir aquestes dades per saber quants alumnes estan en aquesta situació, poder detectar-los i ajudar-los abans que deixin els estudis. Helena Cintes, directora de recerca d'Equitat, apunta el que significa no tenir dades del fenomen de l'absentisme.
2: No ens permet saber ni quin és el nivell ni com està evolucionant, si està creixent o no està creixent, quins són els territoris més afectats, quins són els perfils, en quin moment es dona l'absentisme. Tot això és informació que permet dissenyar una estratègia efectiva contra l'abandonament escolar.
1: Menys del 40% dels municipis tenen un pla contra l'absentisme. Aquests plans permeten que escoles, ajuntaments i serveis socials treballin junts per detectar els alumnes que comencen a faltar i fer-ne un seguiment. Equitat.org reclama que aquestes experiències s'estenguin a tot Catalunya d'una forma unificada.
2: Un desplegament d'una política contra l'absentisme que es basi principalment en un registre de dades unificat que permeti que allò que algunes experiències municipals estan desenvolupant esdevingui una pauta per actuar a tot el territori per igual.
1: L'entitat defensa que tenir aquestes dades permet detectar els casos abans que les faltes es facin habituals. L'absentisme pot ser un primer avís que un alumne s'està allunyant de l'escola i, si la situació es manté, l'alumne pot acabar deixant els estudis.
3: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
4: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena. Hey!

0: 12. La millor resposta. T'agrada la música o la dansa i en vols aprendre més? Si et decantes per la música i vols aprendre a cantar, tocar instruments o formar part d'un grup musical, tens a la teva disposició prop de 200 escoles autoritzades i diferents ensenyaments de grau professional i superior. I si el que t'agrada és ballar, no perdis el ritme. També tens un munt d'opcions on rebràs una formació regulada i de qualitat.
1: Però on vas així?
2: Primer a classe de música i després a dansa.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El secret de l'amor.
3: Saludem el Joan. Joan, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Molt bé, i tu?
4: Jo penso que hi ha d'haver un component important de desinterès. Però un desinterès que, dir d'així, sembla una mica fort,
3: sí,
4: però que s'ha de matitzar, no?
3: Sona corrupte, vas bé.
4: No, un desinterès, diem, entès com una capacitat de donar-ho tot per l'altra persona, no? A totes. Aleshores, bueno, però no només un donar-ho tot, sinó un donar-ho d'una manera concreta, no? Donar-ho sincerament i respectuosament.
3: Molt bé.
4: Som
3: no s'ha interessat.
4: Bàsic, eh? Vinga.
3: Gràcies, Joan, per trucar. Bona tarda. Adéu-siau. Parlem ara amb la Sílvia. Molt bona tarda, Sílvia.
5: Hola, bona tarda.
3: Com estàs?
5: Bé, vosaltres?
3: Aquí. Per tu, quin és el secret de l'amor?
5: Bueno, jo crec que hi ha diversos factors, no? Però per mi penso que un molt important és el fet de compensar-se, no? On no arribi un, arriba l'altre. És allò del 50-50. Allò que diuen a les pel·lícules de me complementa.
3: Sí.
5: Ah, és una mica el tema aquest, no? I deixar una mica de banda l'orgull de vegades i dir, bueno, tens tu raó, tinc jo raó, bueno, estàs de tenir mitja part de raó, no?
3: Gràcies, Sílvia.
5: A vosaltres.
3: Adéu, adéu.
6: Hola.
3: Hola, què tal? En Josep.
6: Hola, Josep, sí.
3: Hola, Josep.
7: Tens parella, Josep?
6: Sí, perdona'm?
7: Si tens parella.
6: Sí, i tant, estic casat, amb dos crios bessons i bé, molt bé.
3: De fa quant que estàs casat?
6: Fa un grapat d'anys, fa 20 i tants d'anys.
3: Molt bé. I per tu, quin és el secret de l'amor?
6: Doncs pues mira, és el respecte total, la confiança i a l'estira i afluixa.
3: Estira i afluixa, això m'ha agradat.
6: Sí, estira i afluixa sempre i el respecte de tot.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep.
6: A tu.
3: Francesc, com estàs?
8: Bueno, avui una mica tristoi, però bé.
3: Què t'ha passat?
8: No, més que m'ha passat és que m'ha de passar. És que demà em vaig a viatge i deixo la família aquí i això...
3: Però te'n vas per molt temps?
8: No, una setmaneta.
7: Ah, no passa res.
3: Una setmana. La família vols dir dona, fills?
8: Dona, fills. I gos i gat.
3: O una bona família. Francesc, quin és per tu el secret de l'amor?
8: Bueno, per mi el secret de l'amor és, d'entrada, que la meva dona i jo som tots dos molt orgullosos, molt, molt, molt, i des de que ens coneixem fa 13 anys tenim una premissa, que és no anar a dormir sense haver arreglat els problemes prèviament.
3: Molt bé.
8: I per ara ens ha funcionat a excepció d'un dia que vam passar una nit emprenyats. Vull dir,
3: en 13 anys només heu passat una nit emprenyats?
8: Veja, hem passat alguna, diguem, amb mala una mica de consciència.
3: Mala maror.
8: Però realment, abans d'anar a dormir, fem la pau. I és la manera que les coses no s'allarguin. A més, s'allarguen més dimensió tenen i no té... I llavors perden tot el sentit que tenien. L'emprenyada ja no té sentit. És emprenyada, no?
9: Precisament, la nit no és el moment on també poden aparèixer nous problemes?
8: Depèn de la nit de cadascú. La meva no, com a mínim, no sé.
3: El francès no fa la guerra, fa l'amor.
9: Ah, d'acord.
3: No?
9: De vegades es pot fer les dues coses alhora, no?
3: L'amor i la guerra?
9: Sí.
8: Jo, també seria una bona política, però vaja, no fem la pau així, sinó que... És igual, deixo estar.
3: Que ens estem posant en un jardí que no cal. Gràcies, Francesc.
8: Fem la pau.
3: Adéu. Darrer secret de l'amor que ens el porta la Pepita. Com estàs?
10: Estem molt bé.
3: Pepita, estàs en parella?
10: Sí.
3: De fa quant?
10: Des de fa 10 anys.
3: 10 anys. És una bona xifra. Sí. I quin és el secret per tu?
10: Nosaltres creiem que l'amor apareix.
3: Apareix?
10: Apareix. I el secret és... no sé com explicar-lo.
3: Que apareix, estem d'acord, però com el conserves?
10: Sí. Com...
3: T'estan apuntant, eh? Veig que estàs sí, amb la parella i t'estan apuntant. Mira, fem una cosa, Pepita.
11: Hem fet una deliberació i cadascú pensava una cosa. I al final no sabem ben bé... Nosaltres parlem de l'amor apareix i el secret de l'amor és no buscar-lo. Apareix quan apareix i...
9: És un laissez-faire, laissez-passer, que deien els liberals.
11: Sí, i poder el secret de l'amor seria per nosaltres intentar no fer mal a l'altre i no perdre mai l'admiració per l'altre.
3: Ah. Pepita,
11: mana'm.
3: Dius que estàs amb la parella, no?
11: Sí.
3: Passa mal.
11: Vale.
12: Estic conduint.
3: Ah, que estàs conduint. Estàs d'acord amb el que he dit? Estàs d'acord amb el que he dit, Pepita?
12: Clar que estic d'acord.
3: Molt bé, són una parella compenetrada. Gràcies. Gràcies, Pepita, i per tenir. Bona tarda.
12: Jo soc en Carles. Adéu.
3: Gràcies, Carles. Adéu-siau.

0: I parlant d'emocions,
1: 51. Ara farem un petit experiment. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
2: El sometent. El sometent era un cos de defensa format per civils, que quan es tocava sometent havien de prendre com a arma qualsevol cosa que tinguessin a l'abast. Per això tant feien servir bastons com martells o clavaven bon cop de falç, com reflecteix el cant dels segadors. Durant la Guerra de Successió al tron espanyol, els sometents donaven suport al bàndol austriacista, derrotat el 1714. Per això, Felip V, amb el decret de Nova Planta, els va prohibir i amenaçava de tractar de sediciós tothom que seguís la seva crida. Segons els interessos del poder del moment, s'ha recorregut al sometent o se l'ha il·legalitzat. Coses de la història. I com que en la història del sometent s'hi barregen llengua i música, n'havíem de parlar. Hi ha diferents teories sobre l'origen de la paraula sometent. La més consistent probablement és la que diu que té a veure amb so matent, és a dir, fent soroll. Es podia cridar sometent de diferents maneres, per exemple, encenent fogueres que es veiessin des de punts allunyats. Però la via més habitual era sonora, amb crits de via fora, toc de trompetes o, sobretot, repic de campanes, perquè la gent s'aplegués davant l'església. Igual que les campanes tocaven a morts o a bateig, quan es detectaven malfactors o calia cridar combat, les campanes tocaven a sometent. Però tot evoluciona, i ara el que es fa en alguns pobles, a part de tocar les campanes, és fer sonar per megafonia alguna peça musical que la gent del poble ja sap que serveix d'avís. Si en un poble de cop sona la Santa Espina o alguna cançó que no sabeu a què treu cap, vigileu. Pot ser que sigui l'avís que s'hi han detectat lladres. Són així els sometents moderns.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vilasacra, ara mateix, només Ràdio Vilasacra.
4: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
7: Oh, és meva.
8: No, no, és meva.
7: Meva, meva, meva.
8: No, no, no, no, no, és meva.
9: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
10: La calaixera més musical.
7: Uau, deixa!
11: Saber? Un dia d'aquests t'ho explicaré.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Assumir un risc és positiu o és una imprudència?
2: Arrisca't. Risc en positiu. El llibre que et desmitificarà els perills del risc.
1: Dedica una hora del teu temps a llegir aquesta història i a comprendre una nova manera de veure els riscos.
2: Consulta al web arriscat.cat, les llibreries on el pots trobar. També de venda a Amazon.
3: T'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
4: Caiguts del cel?
3: No! Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

Els canaris són unes aus petites i acolorides originàries de les Illes Canàries. Tot i això, el que també resulta notable és el seu paper històric com a indicadors de gasos perillosos en mines de carbó. Durant el segle XIX i a principis del segle XX, els miners portaven canaris a les mines com una forma primerenca de detecció de gasos tòxics, com el monòxid de carboni. Aquests gasos, inodors i letals, podien escapar-se durant l'extracció de carbó, posant en perill la vida dels treballadors. Els canaris eren més susceptibles a aquests gasos i, en mostrar signes de malestar o morir, alertaven als miners sobre la presència de substàncies perilloses, permetent evacuar la mina a temps i evitar desastres. Aquest ús dels canaris com a indicadors biològics es va convertir en una pràctica comuna a la indústria minera, salvant moltes vides.

kiss by the mist tenderly. Papa, I can't forget.

0: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
1: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Us imagineu un pèsol juganer atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
5: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. El poema que he escollit es diu El senyor Pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no em trago. El senyor Pèsol, rodoi petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol. Resta damunt l'era, abandonat. Els seus germans foren enduts, tot d'una al graner. I ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, riallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
4: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.

0: Notícies en xarxa. Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan molt poc ús. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això indignar l'associació que aplega aquests habitatges Girona Fèlix Martín.
1: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any. El porta a porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
2: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús. És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de Garrivell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això el que estem fent.
1: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que no sempre estan llogats o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries, justifica Esther Soler.
3: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
1: Les multes més lleus per no fer servir el sistema d'escombraries a Girona van del 125 als 600 euros.

0: Quines sensacions et queden al sentir això?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Apaga la tele i sortiràs guanyant. Estar excessivament pendent dels serveis informatius de les televisions o consultar repetidament diaris digitals és perjudicial per la salut. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Pot arribar a cansar comprovar com els telenotícies es converteixen en monogràfics i com les edicions del migdia, vespre i de l'endemà no són més que una repetició de les mateixes dades catastròfiques. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Que la situació és greu, ho sabem. Que vindrà una crisi econòmica, també. Però cal que ens repeteixin matí, tarda i vespre que la situació és preocupant. Repetir contínuament índexs catastròfics o nivells de col·lapse, tan sols puc comúment aconsellar, apaga la tele i sortiràs guanyant. Malauradament, de nou, tornem a sentir que els moments de crisi són moments de canvi, on es resituen alguns conceptes i que cal posar tots els sentits per superar-la. Estar informat i fer previsions per adaptar-se al canvi és important, per alguns sectors imprescindible. Però sincerament, no sé què preocupa més a les televisions, si oferir un servei informatiu o mantenir un nivell d'atenció en el telespectador que el mantingui enganxat a la pantalla. Apaga la tele i sortiràs guanyant. El que és obvi és que molta gent ha desconnectat de l'actualitat com a mesura d'autoprotecció, almenys fem-ho tranquils. Apaga la tele i sortiràs guanyant.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
4: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: 012. La millor resposta.
1: Què, noies? Com va el repart de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
2: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
0: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gemcat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: La tres, la cinxons dels fins, de l'amor de les ninetes, que ens fan penar-ne els fadrins.
1: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer que uneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.

0: Si dius pizza, perfecte. Però si hi afegeixes pazza...
1: Pizza Pazza!
0: Ja tens Pizza Stop. Pizza Pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les Pizza Stop i molt més.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
3: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Comic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw.
4: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
5: La deshumanización del enemigo. El hecho de que lo enemigo al que te enfrentas desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista. El protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
4: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona, i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
5: Es que tengo una madurez y un bagaje ya de 30 años trabajando en los cómics que yo creo que ya se nota y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
4: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
5: De saber que lo que tú haces en Marvel va llegar literalmente a todo el mundo.
4: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.

0: Vols moure l'escalet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: La banda sonora dels ocells a una escala tan gran.
5: La Municipal.
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
7: Els imprescindibles del cinema. Avui, ciència-ficció.
8: La primera pel·lícula de la història del cinema en plantejar la ciència-ficció va ser el film Viatge a la Lluna, del francès Georges Méliès. Estava basada en la novel·la homònima de Julio Verne i atenció perquè va ser rodada l'any 1902. La seva imatge més famosa, la de la cara de la Lluna amb un coet enclastat, és un fotograma llegendari i situa la pel·lícula com a pionera d'aquest gènere. Qui també va signar un hit en la història de la ciència-ficció va ser Stanley Kubrick l'any 1968 amb la seva 2001, Una odissea a l'espai.

part de ser una gran novetat pel seu ús dels efectes especials, el recurs de la música com a tècnica narrativa i les seves imatges surrealistes i ambigües, el film passarà a la història com un dels més precisos pel que fa a rigor científic. Va caldre arribar a l'any 1977 perquè George Lucas estrenés el que segurament és la pel·lícula més important del gènere i que durant 30 anys ha tingut una fidel tropa de seguidors. Estem parlant de Star Wars.

0: Història viva del cinema. Doncs entre finals dels 70 i principis dels 80 es van estrenar el capítol 4, 5 i 6 de les aventures de Luke Skywalker i Darth Vader, regalant moments clau de la història del setè art.
1: Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente.

0: L'any 1999, la saga va començar a completar-se amb el primer capítol, L'amenaça fantasma. Des d'aleshores, s'han estrenat el capítol 2 i 3, dividint els fans entre els qui veneren la saga clàssica i els fanàtics de la saga moderna. Sigui com sigui, 6 pel·lícules de ciència-ficció escrites al llibre de la història del cinema. Qui sap si algun dia hi haurà els 3 capítols finals. Del 1977 passem a l'any 1982, perquè a més del Mundial de Naranjito, va ser un any molt prolífic per la història del cinema de ciència-ficció, amb 2 grans títols. El primer, Blade Runner, de Ridley Scott, i amb un Harrison Ford que havia sortit del paper de Han Solo, però que seguia dedicat al gènere.
1: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
0: Situava la història a l'any 2019 en una societat futurista. Pel record queda les seves imatges mostrant una gran metròpolis tecnològica que potser veurem amb els nostres propis ulls. L'altre gran títol del 1982 va ser una pel·lícula amb la que tots ens hem emocionat en algun moment de la nostra vida. E.T., de Steven Spielberg. Pel·lícula per a un públic familiar amb recurs de llagrimeta, una joveníssima Drew Barrymore i un extraterrestre, l'ET, amb un carisma d'un altre planeta, mai millor dit, i que tots haguessin volgut tenir amagat a l'armari de casa.
2: ET, mi casa, teléfono.
0: El gènere de ciència-ficció va viure una última revolució l'any 1999, amb una pel·lícula dels germans Wachowski que donaria un nou sentit als efectes especials i que provocaria un gran ressò per la seva imatge, color i història. Matrix.
3: Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedos.
0: La pel·lícula, protagonitzada per Keanu Reeves, va tenir 2 seqüeles, probablement prescindibles i durament esbroncades per la crítica. Ja ho sabeu, al prestatge de ciència-ficció no hi poden faltar les següents. 2001, una odissea a l'espai, Star Wars, Blade Runner, ET i Matrix. Bon cinema i fins aviat!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Buenas tardes, quería pedir una canción para dedicársela a mi hijo Jonathan y quería la canción de Paco Candela. Vale, gracias.
7: Enviado el 1 de abril a las 17 horas 32 minutos.

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem ara dels autònoms perquè l'arribada d'estrangers manté el creixement d'aquest col·lectiu a Catalunya. Un de cada sis treballadors per compte propi, més de 100.000, procedeix d'un altre país, Climent Sabater.
2: Aquesta xifra, 107.000 treballadors autònoms estrangers, suposa un augment del 5%, evolució que contrasta amb el retrocés dels treballadors autòctons per compte propi. Segons l'informe del Consell del Treball Econòmic i Social, un de cada sis autònoms és forà i dos terços, uns 70.000, procedeixen de països extracomunitaris. És el treballador estranger, doncs, el que manté el creixement del col·lectiu en un moment d'expansió econòmica i de millora de la qualitat de l'ocupació assalariada, segons el president del CETESC, Siriaco Hidalgo.
3: Tenim aquesta resiliència del treball autònom en un context d'un fort creixement de l'ocupació, de la qualitat de l'ocupació i del creixement econòmic. Per tant, qui ha afavorit això? Diríem, ha sigut el treballador i la treballadora estrangera.
2: Els autònoms estrangers es concentren sobretot al sector serveis i a les comarques de Barcelona. Al Barcelonès, per exemple, el 30% dels autònoms són d'un altre país. A l'Alta Ribagorça, en canvi, el percentatge cau al 5%.
0: Notícies en xarxa.
4: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
2: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
1: Iaia, no dius pas podem tot?
2: Sí, que puc, sí, sí que puc.
3: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'11, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada. I me n'alegro molt perquè sou una diferència que poc semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar.

0: intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui. Però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
2: I parlant d'emocions.
3: 65.
4: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
5: Aigua de Vilajuïga. Aigua mineral amb gas natural. Ara pots triar la de sempre o amb més gas. Aigua de Vilajuïga, l'aigua de tota la vida, la de casa nostra, amb personalitat i qualitat. Beu aigua de Vilajuïga, l'aigua més natural. Ens trobaràs al carrer Sant Sebastià 2, Vilajuïga, telèfon 972 53 0006.
6: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: I parlant d'emocions...
2: 52. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida...

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de...

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp. La ràdio és la gran companyia de, dels forners i dels pastissers, eh? Si no hi ha ràdio, moriríem directament. Jo crec que moriríem directament.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: La pregunta.
7: Per què la música d'avui dia sona tota igual càntic i càntic? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: ¿qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una bona tassa de xocolata desfeta i un poema. Això és el que ara tindreu el gust de sentir. Comencem?
7: Hola, sóc la Lucía Alonso Saló. El poema que he escollit es diu Xocolata de seta i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt la xocolata desfeta. Xocolata despesa. Espesa i lluent, tothom se la menja. Ai, a cremadent, en xicra o en tassa, prou que ho diu la gent. Mai no n'hi ha massa. Si poden sucar galetes, melindrós o bé un tros de pa, és bona al matí. I quan s'hi berena, té un gustet molt fi. Espesa i lluent, tothom se la menja. Ai, a cremadent.
6: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema tan gustós, Lucía. Mentre t'escoltàvem, ens ha agafat ganes d'una bona tassa de xocolata desfeta. Fins al proper embaladits. Adeu!
7: Adeu, embaladits!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ai, mira!
3: Temporada guió alta.com. Sí!

0: Notícies en xarxa.
1: Amb més de 6.000 desnonaments, Catalunya concentra un terç del total de desallotjaments de l'Estat el 2025, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Però ha estat els casos de la Mari Carmen a Madrid i de l'Olga a l'Hospitalet els que han sacsejat la consciència col·lectiva sobre aquest drama que viuen moltes famílies. Pau Segura, portaveu del Moviment per l'Habitatge de l'Hospitalet, en declaracions a Ràdio 4.
2: És que ens sorprèn que no passi més, el que ens diuen totes les famílies. No sé què fer, no sé com viure, com puc treballar, com puc mantenir la meva família, i és una inestabilitat absoluta.
1: Per a l'advocat Pablo Feu, especialista en dret d'habitatge, s'ha traspassat una línia vermella i s'ha quebrat l'estat social. Assenyala els poders públics per negligència i retreu el tacticisme polític que ha impedit aprovar mesures abans.
3: Ara tothom corre. Quan els efectes d'aquell tacticisme electoral i d'aquesta aplicació gramatical i desprovista, desconnectades de la realitat, provoquen lesions i lesions greus, quan s'està demostrant que l'especulació mata, ara a tothom corre.
1: Arran aquests casos augmenta la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez perquè posi fil a l'agulla.
4: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa, de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
5: Pot ser part del canvi.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Notes pèrdues de memòria? Activity i Memo, de Laboratoris Clinitech, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el tercer mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.

0: Doncs sí, no podia faltar un dia de festa, el de la moto.
1: Ui!
0: Molt bon dia, Pere.
2: Ei, què passa? Què feu per aquest barri?
1: Què passa, perico?
2: Esteu molt animats?
0: Sí, no?
2: Jo pensava que faria bé, no, que seria més fotut, però veig que està molt bon temps. Jo ja volia sortir aviat i anar-me'n por allà a donar voltes amb la Titi, però, carai, de moment m'he enrotllat, he començat a arreglar coses, ara estic a l'oficina i, bueno, ja no sé ni quina hora marxaré. Però, bueno, jo me suposo que vindré a donar la volta per aquí.
0: Que, home, i tant, és que has de venir.
2: Sí, però és que ahir vaig sortir a lligar una mica i, escolta...
0: Què dius?
2: Vaig anar a dormir molt sobre.
0: Ahir vas sortir a lligar?
2: Sí, home, hòstia, escolta.
0: I vas lligar?
2: Home, això, mira, de vegades es lliga.
0: Però
2: escolta,
0: tu...
2: Mira, una vegada un amic li va dir a un altre... Com és que tinguis tant d'èxit amb les dones? I lliguis tant. Jo surto cada dissabte al vespre i no em veixo que una rosca. Bé, li va contestar l'amic. Això és molt fàcil i molt difícil a la vegada, perquè comporta cert sacrifici. La base està en tres normes. Entens el que vull dir? La primera és saber escoltar. A les dones els agrada molt parlar i ser escoltades, i a la part, compreses, naturalment. Després s'ha d'anar entre la psicologia, com aquella noia que surt que fa psicologia. Saber interpretar el que volen i a on se pot arribar, naturalment. Aviat saps on pots arribar. Si no pots arribar a gaire lloc, doncs només plegar i s'ha acabat. D'aquesta manera, els hi dius el que volen sentir, i després són totes felices. La segona és perdre les nits, entre setmana. Ahir me'n vaig anar a dormir a les 2:30. Hòstia, Pepet, no vegis. Sort que era dissabte. No sé si... O sigui, no n'hi ha prou en sortir el dissabte. Si coneixes algú, tens que estar disponible qualsevol dia. Tots els vespres són per ella. La tercera és no mirar mai el rellotge. A ella, si molesta molt, que tinguis pressa. O sigui, veu les coses tranquil·les i ben fetes i res. De les rellotges has de deixar a casa. No sé si pot dir, és que tinc que anar a casa perquè m'espera la meva mare. O sigui, això és una de les excuses més tontes a les que no es creu cap dona. Esclar, naturalment hi ha altres petits detalls, amic Xavier, que ajuden a passar una bona nit qualsevol dia de la setmana, qualsevol dia, no té de ser un cap de setmana ni res, però com comprendràs no te'ls puc dir, ja que això s'aprèn amb l'experiència i perdent moltes nits, cosa que a la llarga no sé si de veritat resulta rentable. Jo crec que moltes vegades és millor quedar-se a casa i ja està. Només et diria que jo sé qui era l'amic i qui era l'altre, m'entens? Però vaja, va anar bé, va anar bé. Ahir va ser una nit bona, va parar el vent i vaig sortir, vaig anar a donar la volta i ja està. I ara aquest dematí he mirat la moto, està ben calenta i refrescada.
1: O sigui, estic prenent nota, o sigui, vas anar a lligar. Vale.
2: No, però vaig pas lligar, jo no lligo pas mai.
1: No, segur?
0: Vols dir?
2: No, home, a veure, carai, jo ja tinc un company i tot, i això, ara sortir una volta en moto i mirar aquesta i mirar l'àtic en mirin, doncs, cony, això no vol pas dir res.
1: Pere...
2: Es pot lligar, avui dia es pot lligar.
1: Ah, sí.
2: Però ja ho vaig dir un dia, avui no lligues pas tu, no t'ho pensis pas, eh? No, lliguen elles.
0: Ah, lliguen elles?
2: Sí, lliguen elles. Elles estan molt llançades. Les dones avui dia, o sigui, han agafat ja el truquillo aquest que dic jo.
0: El mando.
2: Sí, està molt bé.
0: Ara el mando el porten elles.
2: El mando el porten elles. Carai. I si havien tens d'anar donant també consells al senyor Ivan, que estan aquí, m'entens?
1: Sí.
2: En el dandi, el jovenet, perquè em vagi per aquí. Sí, perquè em vagi prenguent.
1: Tu!
2: Està molt bé. I bueno, i suposo que vindré més tard. Suposo que vindré.
0: Sí, home, has de venir.
2: Perquè ara vull anar a donar una volta i després...
1: Vols donar una volta amb mi?
2: Home, mira, si vols venir darrere, però de
1: lligar res. Avui tinc dos rodes, també.
2: Però de lligar res, eh?
1: Avui vinc amb dos rodes, també.
2: No, primer iré a fumar un parell de cerveses per anar animat.
0: Ah, bueno.
2: Home, sisplau.
0: Doncs així segur que vindràs animat. Mira, em dóna la sensació que vindràs animat, Pere.
1: No sé per què.
0: No, de veritat.
2: Sempre vaig animat, jo.
0: Ja.
2: Aquesta dia s'ha de somriure tot. De problemes hi ha molts, tothom en té de problemes. El que passa és que, mira, es deixen els problemes a casa i és igual que quan treballes, que els problemes es tenen deixar i fer bona cara, però és el mateix. Quan surts, els problemes es tenen deixar. A més, jo tinc una cosa molt bona, que molta gent també ho té d'una altra manera, com va al futbol o com va a qualsevol lloc. Jo tinc una manera de treure els problemes, que és la moto, m'entens? I després ja no penso que en res. Escolta, jo sempre ho dic, poso 10 euros de gasolina, em vaig donar la volta i, escolta, sóc completament feliç, no vull parlar més. Tu, Xavier, tu has dit que has anat a peu?
0: Sí, he vingut a peu des de casa fins aquí.
2: Hòstia, veus el que van comentar un dia?
1: Ni en Xavier ni jo avui hem contaminat.
2: Hòstia...
1: Perquè jo he vingut amb dues rodes, però sense motor.
2: Amb bicicleta?
1: Sí.
2: Hòstia, que fort, tu.
1: Des de Vilafant,
2: que
1: sí.
2: Que fort. Jo tinc tres bicicletes aquí, però se tinc penjades de record.
1: Una per cada peu.
2: No, i en tinc una de nova i tot. Tinc dos mountain bikes i en tinc una de nova i tot.
1: Bueno. Però
2: és que abans que anava més jo i anava més en bicicleta.
1: Tens tres bicicletes? Regala-li ni una en Xavi, home.
2: No, perquè...
1: I ens anem a fer una volta.
2: El seu guardo per tindre dos que estiguin bé i l'altre és molt vella. L'altre no va per la pena perquè té les rodes ja... O sigui, fotos molt bé i tot. El que passa és que les de mountain bike estan bé i un altre dia, si tinc temps, poder amb algun decidiré anar una miqueta. Com facin una cursa d'aquestes de bicicletes o coses d'aquestes, m'entens? No una cursa, una
1: bicicletada.
2: Una sortida, una bicicletada. Ja tinc ganes algun dia d'anar-hi. El que passa és que, cony, hi tinc d'anar ben i, hòstia, això cansa molt també, m'entens el que vull dir? Això cansa molt. Necessito que arribi el bon temps per anar a buscar sangria de Garriguell, i després em trobo més bé, m'entens? Perquè ara, cony, saps de sangria, doncs no vaig pas gaire bé. Però, bueno, que no es pensi la gent que també que estic bombant contínuament, perquè jo soc una persona que sí que he begut en el meu temps i tothom en el seu temps de jove i tot ha begut. El que passa és que ara em controlo força. Sobretot ara que hi ha tant de controls i tantes manies. Però, vaja, algun dia em passo una miqueta. Però si em passo aquí estic a casa no passa res. Però bé, us desitjo que passeu molt bona festa, molt bona festa. Jo suposo que vindré dintre un parell d'hores, no sé quina hora vindré, o poder una hora i mitja, o una hora, no sé. Poder ara dintre 5 minuts agafo la moto i vinc, no ho sé.
0: Tu mateix.
2: No sé mai el que faré.
0: Bueno.
2: Però vaja, que és el millor. O sigui,
0: això.
2: Anar allò que surt i s'ha acabat.
0: Tu, com el Gorxo Marx, jo no em preocupo del futur, perquè què és el que ha fet el futur per mi? Digu.
2: Home, augmentar els impostos.
0: Veus?
2: No. Preocupar-se del futur, ni somiar-ho. O sigui, no, perquè...
1: A gaudir del present, home.
2: Sí, home, esclar, estic disfrutant.
1: Agafa la moto, home, vine cap aquí.
2: Dia, la gent que pensa, és que com jo sigui gran faré això, o és que com me retira faré l'altre, ui. Jo no sé mai si viuré un any més o viuré 30 més. O sigui, això no ho sap ningú. O sigui, que va més, home, sempre i quan no feu boig. Però sí, viure el dia, i m'entens, i cony, i pots dir un raconet per el que sigui, per si tens segura malaltia o el que sigui, i s'ha acabat. I viure el dia, i no pensar en el demà, perquè, escolta, el demà està molt llunyà encara, va molt de pressa el temps, però està molt llunyà, i, cony, val més estar tranquil i disfrutar tot el que es pugui, perquè dintre d'un temps, molts de nosaltres ja no disfrutarem tant. En canvi, ara es pot disfrutar, doncs mira, aprofitem-se i ja està.
0: Apa!
2: Vale, adéu-siau, bona festa!
0: Igualment!

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental, Ràdio Vila-Sacrà.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: És que és impressionante.
4: T'oblides de tot.
5: El bon entenedor, Ràdio Vila-Sacrà.
6: Això és la caixa de sorpreses.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.

0: I parlant d'emocions.
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Hola!
4: Què tal?
5: La ràdio de Vila-sacra és...
6: És. És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
7: Veniu!
8: Són de confiança, són d'aquí.
9: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: I parlant d'emocions,
1: 87
2: continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 de Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre a l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda

0: i estrena un aparcament de 25 places. El període de prova del nou sistema acabarà el 5 d'octubre i el pàrquing de Via Emporitana prioritzarà els residents, tot i que també hi podran estacionar els no residents. Llançà recupera la subhasta de peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. La recreació de la venda cantada ha tingut una gran acollida entre veïns i visitants en el marc de la Fira de la Gamba Blanca i la tradició marinera. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. El desplegament comença el 5 d'octubre, incorporarà per primera vegada l'orgànica i anirà acompanyat d'un pla intensiu per netejar els espais dels antics contenidors.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Bon dia, una situació fresqueta a hores d'ara al Pirineu. Ha pogut baixar la temperatura allà més que dies enrere, però en canvi a la resta de contrades l'ambient és molt suau. Tenim moltes temperatures a hores d'ara, voltant els 20 o 22 graus, per exemple. Tenim alguns núvols baixos, escampats per les fondalades, i una bona llampegada, però en aquest cas mar endins. Hi ha un espectacle de tempesta a sobre del mar que no afectarà terra ferma. De fet, aquesta tarda sí que hi haurà algunes tamborinades que apareixen seran sobretot a la banda del Ripollès i la Cerdanya, en alguns racons també de l'oest de la Garrotxa. Però quan més cap a l'Empordà, més moments de clarianes amb l'entrada del vent de Provençal inhibidor d'aquestes tempestes. També independentment, aquest matí alguna gotellada, poca cosa, cap a la selva, sempre amb un ambient xafogós i suau. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
5: Bon preu i esclat.
6: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.

0: Notícies en xarxa.
1: Les infeccions de Covid aquesta última setmana s'han multiplicat pràcticament per dos respecte a fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos. Segons dades del Cívic, la setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500 casos, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro a aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
2: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
1: Tot plegat dies abans que comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid. Arrencarà dilluns per augmentar especialment la immunització de la població vulnerable i també els docents.
0: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.

Una nova il·lusió. Una creació que només serà teva. Una atmosfera per viure, per sentir, per gaudir del teu espai. La forma i el contingut han trobat l'equilibri.

La salut és alegria, deia un que en sabia. I molt hauria de saber per poder-ho dir també. Salut i viure bé, jo res més demanaré, deia un que ara mateix no sé. Salut a l'hora de brindar. Salut al riure. Salut al dir adéu. Salut al dir hola. Salut com un desig permanent que ens guia tota la gent. Que sigui sempre amb salut i més ara que teniu ja sabor a mi.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Que bo!
3: Museu comença amb M, com mirada, meravella, memòria, model, moment, museus.
4: museus.cultura.gencat.cat

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae.
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno... RP, that smells good, yeah!
4: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
2: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: 100% Empordà.
4: Volaré. Cantaré. Nel blu, dipinto, di blu. Felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.

0: els menors de 15 anys no podran circular en patinet elèctric i el casc homologat passa a ser obligatori. També es prohibeix circular per les voreres i de nit o amb poca visibilitat caldrà portar una armilla reflectant. Saludem a aquesta hora a Cristian Bardagí, que és director de l'àrea de mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya, del RAC. Cristian, com estem? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: N'hi ha prou amb aquests canvis per posar ordre a l'ús dels patinets? Com ho veieu des del RAC, això?
1: Bueno, doncs n'hi ha prou. Mica en mica, no? S'omple la pica i tot són mesures que van en aquesta direcció d'intentar que aquests usuaris que, no, han irromput de manera molt conflictiva amb la resta d'usuaris de l'espai públic, doncs entenguin que hi ha regles i que s'han d'anar complint.
0: Ja, s'hauria de canviar alguna cosa més, però seria important o urgent fins i tot que inclogués alguna altra història, aquest canvi?
1: Bueno, la veritat és que, diguem, ara, no, aquests últims mesos s'ha fet molt de focus en novetats pels patinets, pels usuaris de patinet, i més que afegir noves coses, el que caldria és vetllar perquè el que ja és norma s'aplica.
0: Que es compleixi,
1: no?
0: I, sí.
1: Exacte, que també, no, aquesta corba d'adopció de les normes també pren temps, i ara, més que afegir més normes, el que caldria és anar aconseguint que el que s'ha d'aplicar es vagi fent.
0: La reforma també augmenta, atenció a això, les exigències pels motoristes. Guants obligatòries en vies interurbanes, calçat tancat i armilla reflectant com a part de l'equipament.
1: I afegeixo que els guants i del calçat tancat aplica no només al conductor, sinó també a l'acompanyant, al paquet, diríem, en cas que vagin dues persones a la moto. Això dels guants és per les carreteres, als carrers no s'obliga, és recomanat, però no és obligat, no és exigible, no serà sancionable. Guants al conductor, guants la persona conductora, guants la persona acompanyant, això és una novetat rellevant, i amb la cultura motorista no estava amb això, i això també s'haurà d'incorporar. I calçat tancat, bueno, què vol dir calçat tancat? Doncs, no? Podem tenir imatges diferents de què és tancat, unes sandàlies de veta d'aquestes d'estiu, no xancletes, però sandàlies més o menys tancades. Això és tancat o no és tancat? Aquí també augurem que la norma és poc clara i pot haver trobar-se per a d'arbitrar. En qualsevol cas, aplicada també a conductor i acompanyant.
0: Ja, però n'hi ha molts que diuen, clar, guants obligatoris, l'estiu vas a la platja amb moto i has d'anar amb uns guants allà suant la cancel·lada, el calçat tancat, que no s'ha aclarit ben bé exactament com de tancat ha de ser, no ho sé. Una altra novetat, els ciclistes hauran de portar casc sempre en vies interurbanes i els conductors que els avancin, els que anem amb cotxe, haurem de deixar metre i mig i reduir, diu, almenys 20 km per hora la velocitat respecte al límit de la via. És així, això, Cristian?
1: És així. I a més, si són dos carrils, més que deixar un metre i mig, demanar per avançar, canviar-te al segon carril i avançar amb més distància.
0: Jordi, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Hola, Jordi. Des d'on truques?
2: Des de Llançà.
0: Què volies dir, Jordi?
2: Mira, et comento que estava escoltant la ràdio ara. Bueno, sóc un gran fan vostre, m'agrada molt, disfruto molt i aprenc més del compte.
0: Gràcies.
2: Mira, tota la meva família són motoristes, vaig amb moto gran, sempre vaig a l'estiu, quan ha hagut aquestes zones de calor, amb guants, amb jaqueta sencera, pantalons amb proteccions, amb botes, i de veritat m'esgarrifo quan veig gent que va en xancletes, sense guants, pantalons curts, dic, mare de Déu, no sabeu una petita caiguda com us queda la pell. Tots els homes que volem que no fer-nos mal, tu imagina't que portes a la teva dona, a la teva parella, qui sigui al darrere, amb les cames totes sense proteccions, cauen i es queden les pells vermelles, ja mai seran igual. Per això jo dic que és una miqueta, hauria de ser una normativa més exigent en aquest sentit. I després, també amb les gomes de les motos. La gent porta els pneumàtics en molt mal estat i una frenada en un moment perillós et salva la vida, també.
0: Escolta, Jordi, moltíssimes gràcies per haver trucat i sobretot per ser oient tan fidel.
2: Ràdio Vila-sacra, la millor i amb diferència. Si seguiu així, no canvieu.
0: Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Una altra novetat és l'anomenat corredor d'emergència. Quan hi hagi una retenció, els vehicles hauran d'apartar-se per deixar un espai central perquè hi puguin passar ambulàncies, bombers o policia. Com s'ha de fer aquest corredor? A veure, com funciona? Com funcionarà això? Com ho farem, això?
1: En carreteres així de més d'un carril, els de l'esquerra se'n van cap a l'esquerra, I els de l'aleta cap a la dreta i que al mig un carril, perquè un espai entre, no, per damunt de la línia, per entendre'ns, perquè entrin, accedeixin als vehicles d'emergència. I en cas que siguin tres carrils, són dos carrils, no, pues, tothom cap a una banda i pel mig passen els vehicles d'assistència. Què passa si són tres carrils? On has de fer el forat, on has de fer l'espai? El de l'esquerra se'n va cap a l'esquerra i els dos de la dreta cap a la dreta. I per tant l'espai quedaria entre el segon i el tercer carril. Bé, això és el que és la norma.
0: És la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys i bona part dels canvis busquen protegir els usuaris més vulnerables. No sé, de totes aquestes novetats, des del RAC, quines creieu que poden tenir més impacte en la seguretat viària?
1: Bueno, totes, més que un impacte en la seguretat viària, són, impliquen canvi d'hàbits. I aquest canvi d'hàbits el que demana és tenir la informació adequada i que arribi a tothom.
0: Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya. Moltes gràcies.
1: Bon dia.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: Tia, tu em seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
3: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
2: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
3: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
2: Informació a revés95.com.
4: Ei! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El preu de l'habitatge a la demarcació de Girona continua a l'alça i frega els màxims de la bombolla. Els pisos s'encareixen un 9,9% interanual i un 0,5% respecte al primer trimestre del 2026, mentre que el valor taxat mitjà dels immobles se situa en 2.162 euros per metre quadrat. La sequera i els residus obliguen a repensar els serveis urbans de Girona. Lloret de Mar alerta de la pressió que genera el turisme i Camprodon reclama més recursos, mentre Qualia i GBI Paprec demanen anticipar-se als nous reptes. La mostra del vi de Figueres creix fins als 11 cellers i estrena un gran espai conjunt amb el Fòrum Gastronòmic. La quarantena edició se celebrarà del 2 al 4 d'octubre a la Rambla, amb un nou bar, quatre tasts en espais singulars i Jaume Sopirós com a pregoner.
0: Cada setmana els

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Des dels quatre clubs fundadors l'any 1900 fins als 1240 a l'actualitat. Federació Catalana de Futbol. 125 anys d'història. 125 anys de futbol a Catalunya.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, una situació fresqueta a hores d'ara al Pirineu. Ha pogut baixar la temperatura allà més que dies enrere, però en canvi a la resta de contrades l'ambient és molt suau. Tenim moltes temperatures a hores d'ara, voltant els 20 o 22 graus, per exemple. Tenim alguns núvols baixos, escampats per les fondalades, i una bona llampegada, però en aquest cas mar endins. Hi ha un espectacle de tempesta a sobre del mar que no afectarà terra ferma. De fet, aquesta tarda sí que hi haurà algunes tamborinades que apareixen sobretot a la banda del Ripollès i la Cerdanya, en alguns racons també de l'oest de la Garrotxa. Però quan més cap a l'Empordà, més moments de clarianes amb l'entrada del vent de Provençal inhibidor d'aquestes tempestes. També independentment aquest matí alguna gotellada, poca cosa, cap a la selva, sempre amb un ambient xafogós i suau. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.
5: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua. Però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
6: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Hola. Estic molt contenta de tornar a estar amb vosaltres. I la meva trucada només és per això, per dir-vos benvinguts, ben retrobats.
9: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra,

Roses es acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: Durant el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
1: Aigües de Catalunya.
2: Ministrius de Llars.
3: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
2: Ministrius de Llars.
3: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Notícies en xarxa.
1: Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador encara que estigui de baixa. Els empresaris proposen recuperar l'acomiadament objectiu i poder fer fora els que acumulin baixes reiterades o de llarga durada. Això es recull al llibre blanc sobre l'absentisme laboral, que en l'última dècada s'ha més que duplicat, segons la patronal. Pel president de Foment, Josep Sánchez Llibre, és un problema especialment greu per les petites i mitjanes empreses.
2: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per la economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem al govern de l'Estat, als grups parlamentaris, que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
1: L'Estat espanyol té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fa per una baixada mèdica. És el mateix patró que s'observa a Catalunya, on les incapacitats temporals tenen un cost que s'ha incrementat un 10% en la primera meitat d'aquest any. Per això Foment també proposa donar més protagonisme a les mútues, revisar els costos que assumeixen les empreses i explorar fórmules de retorn progressiu al lloc de treball.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
3: A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.
2: Rialles per la meva mare.
3: No, ja.
2: Pel meu germà. Pel petit de la família.
3: I d'allò.
2: Pel meu xicot.
4: Pela marinera.
2: I per les meves amigues.
5: Una aventura en família.
3: Ah!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora, no? Vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que poc semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 de novo 70 602. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.
2: La badia de Sant Pol i S'Agaró la veiem des de les terrasses, gaudint de bona cuina mediterrània, amb peix de les llotges empordaneses, tapes, sushi, al final del dia la posta de sol, amb un sopar a la fresca i el bar de copes exclusiu amb còctels d'autor. Ciclo Palàbriga, Sant Feliu de Guíxols. Una experiència 100% Costa Brava. Tota la info a labrigaciclo.com i a Instagram.

0: I parlant d'emocions.
1: 27.
2: Vale.
3: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció.
4: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
5: Hola, sóc en Grau i us vull recomanar un llibre que es titula Els forasters del temps, l'aventura entre els dinosaures. Els forasters del temps és una sèrie de llibres escrits per Roberto Santiago i il·lustrats per Enrique Lorenzo. En aquesta aventura, en Tià, un nen de 11 anys, ha anat a parar al Cretaci, juntament amb el seu pare, els seus germans i les seves veïnes. Envoltats de dinosaures, viuran aventures molt emocionants per aconseguir aigua potable i per reunir la setena pedra del sistema solar, que es troba en un lloc molt perillós. Jo recomano aquest llibre perquè és interessant, emocionant, entretingut i aventurer. A mi m'agraden molt aquests llibres perquè vas coneixent les diferents èpoques de la història.
6: Sentim la comunicació local.
7: No ens preocupa la música del moment. Nosaltres vivim un cor calent.
8: Com?
7: No ens preocupa la música del moment. Nosaltres vivim un cor calent.

0: marxa nòrdica, doncs jo m'apuntava a marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
1: Mentalment te va fenomenal.
0: Venir aquí i desconnectar.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, sí.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. Mira, aquest dematí he sentit amb en Jaume i de bo que li dono la raó. Ha defensat la tradició catalana contra una mica d'aquest famós Halloween que ens està invadint una mica per el que són les nostres tradicions. Jo sóc una persona que m'estimo més un dia de festa i de bon rotllo i comprenc que hi ha festes que s'han de compartir, hi ha diversitat de festes i es poden fer. El que és preocupant, almenys a mi em preocupa, és veure que hi ha algunes festes que estan absorbint les nostres. Aleshores, no estic dient que no es facin aquestes festes, però sí estic dient que hauríem de valorar-les unes miques més. I és el que no s'està fent. La joventut d'avui en dia està més per lo superficial de lo que és, per exemple, una festa nouvinguda, que no pas per allò que és quasi bé històric per nosaltres. És una opinió. Doncs tens el Halloween, tens, per exemple, el Pare Noel penjat per tot arreu quan arriba Nadal, que no hi veus un balcó, que no n'hi hagi cap, quan nosaltres tenim, per exemple, el Cagatió també, que es podrien fer. A casa són les dues coses, per exemple. Tens el Sant Jordi, quan hi ha una apologia, hi ha una mania absoluta ara amb el Sant Valentín, i ja per parlar, acabar-ho una miqueta amb xista o broma, doncs tens l'hamburguesa quan tenim una botifarra aquí. Sí, a veure, és una preocupació, entre cometes, perquè penso que inclús ara, allà, inclús està a les escoles. A les escoles ja es parla del Halloween i trobo que s'està deixant una miqueta de cantó, per exemple, la castanyada. I t'ho dic perquè com que tinc canalla petita i veus per on van els trets, doncs llavors doncs, és una opinió que dono. Però no es tracta de dir que no s'hagin aquelles festes o que van en contra de les costums catalanes, no. Però sí que sembla que darrere d'aquestes festes estem oblidant una miqueta aquestes costums nostres. És això. Simplement això. Que tinguis un bon dia.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
10: Sigues intel·ligent.
11: Fer volar la imaginació.
9: Sí.
12: Eternament.
10: Ai.
13: L'opció dels que en saben.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: I parlant d'emocions,

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social.

Quan t'alimentes bé, no només et cuides tu. Quan fas exercici o et relaxes, també cuides els altres. Perquè quan treballes el teu benestar físic i emocional, estàs cuidant les persones que més t'estimes i els professionals que tenen cura de tu. Cuida't.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, una situació fresqueta a hores d'ara al Pirineu. Ha pogut baixar la temperatura allà més que dies enrere, però en canvi a la resta de contrades l'ambient és molt suau. Tenim moltes temperatures a hores d'ara, voltant els 20 o 22 graus, per exemple. Tenim alguns núvols baixos, escampats per les fondalades i una bona llampegada, però en aquest cas mar endins. Hi ha un espectacle de tempesta a sobre del mar que no afectarà terra ferma. De fet, aquesta tarda sí que hi haurà algunes tamborinades que apareixen sobretot a la banda del Ripollès i la Cerdanya, en alguns racons també de l'oest de la Garrotxa. Però quan més cap a l'Empordà, més moments de clarianes amb l'entrada del vent de Provençal inhibidor d'aquestes tempestes. També independentment aquest matí alguna gotellada, poca cosa, cap a la selva, sempre amb un ambient xafogós i suau. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.
5: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
6: Papa, m'expliques un conte?
7: ¿Saben aquel que dice es un tío que va al oculista y le dice al oculista, digo, por favor, callero, digo, ¿qué letra ve allí en la pizarra? Dice el tío, la A. Digo, no se precipite, por favor. Diu, fíjese bien, ¿qué letra es? El tío, la A. Diu, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? El tío, la A. El oculista se acerca y diu, coño, diu, pues es la A.

0: Sabies que...
1: Aquí als Suduns, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.
2: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
3: Què?

0: Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
2: Ah, màquina!
3: 140.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
4: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
5: Cors que veuen art a l'instant.
6: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
7: Visita l'Alt Empordà!
8: Esperit Empordà.
9: És Ràdio Vilasacra.
10: La publicitat de Ràdio Vilasacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
11: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
12: És Ràdio Vilasacra.
11: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
12: Ràdio Vilasacra, la de tota la vida.
13: Bé, no? Mazet, Sallés Mazet.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut. Oh.

0: Escolta,
1: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Sobre el programa, dir una cosa d'aquesta ràdio. L'acudit, la Fira de Santa Llúcia. Escolta, Joanit, Juanito, què et falta? Molino. Bueno, pues no et preocupis, que la mamà comprarà el molino, ara donem una volta, mengem una miqueta, fem una mica d'entrepà, i quan ja ens anem cap a casa, la mamà et compra el molino. Llavors, Gina, dic, mire, senyor, vengui-me aquestes figures de Belén, però ell necessita, m'ha dit el fill, que el molino. I dice, mamà, no, ja no me compres molino, que ja m'he orinat.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
6: Gent Ràdio Vilasacra.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat

0: Notícies en xarxa.
1: El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I, a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. L'Albert Prat.
2: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
3: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
2: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha llegit més que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
3: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
2: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més, i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
0: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors, 649 125 865 o al Josep, 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: On eres tu el dia de l'eclipsi?
6: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
16: No t'ho perdis.
17: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
18: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé, saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
19: A Figueres i Comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.
20: Què necessites avui?
21: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer, impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.
1: Avancem junts.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Xavier, només agrair-te tot el que ens has donat aquests anys, que és molt i bo.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: A què t'han entrat ganes de ballar?

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem ara d'una figura essencial en l'atenció a la salut de les dones, però no en tenim prou. Són les llevadores, professionals que acompanyen la dona durant l'embaràs, el part i el postpart, però també tenen un paper important en altres etapes de la vida, tot i que menys conegut. Són imprescindibles, per exemple, en la salut sexual dels joves, la planificació familiar i l'educació per a la salut en general. Segons un estudi que ha fet publicar el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, a casa nostra falten fins a un 60% d'aquestes professionals. Yolanda Garza és llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'un estudi sobre la situació de les llevadores que denuncia aquesta falta de professionals a casa nostra. Benvinguda.
2: Gràcies.
1: De quina magnitud és el problema? Quantes professionals caldrien ara mateix a Catalunya?
2: Ara mateix caldrien 1.300 llevadores més de les que som. Pensem que estem amb un 41% de les professionals necessàries per donar abast a les necessitats de la població, de salut de la població, amb la qual cosa, si ara estem en actiu 952 llevadores a tota Catalunya, pues, si fem les comptes, quedem molt, molt justes.
1: O sigui, ens diu, tenim el 41% de les llevadores que necessitaríem. Cada llevadora té unes 65 gestants l'any, quan la ràtio hauria de ser de 40. I clar, tot això es pot agreujar encara més en els pròxims anys, perquè és prevista la jubilació d'una quarta part de la plantilla.
2: Exacte. Hem de tenir en compte que a tot l'estat espanyol la formació de llevadores va estar tancada durant 10 anys per problemes amb la normativa europea. Llavors, la generació que ara jubila no té un relleu i hem de tenir un pla de país previst per poder donar solució en aquest problema tan gros.
1: Quines són les conseqüències de tot plegat? Estan prou ateses les dones catalanes?
2: Les dones catalanes estan prou ateses perquè tenim unes professionals que, bueno, que ho donen tot per la seva professió. La cosa està en que no podem posar a sobre de les professionals donar l'atenció necessària a les persones. Llavors, sí, estan ateses, però a costa d'un esforç que no ha de ser.
1: I no estem parlant només de la salut sexual i reproductiva, perquè les implicacions són integrals i afecten també sobre la salut mental, no?
2: Absolutament, és que la salut mental forma part també de la salut sexual, o al revés, o sigui, ho pots mirar de totes les bandes. Tenim en compte que la figura de la llevadora, tot i que és molt desconeguda,

0: no només atén parts, hem de pensar que dona atenció integral a la salut sexual i reproductiva, i això implica les persones des de que naixem fins a que morim. Nosaltres donem atenció afectivo-sexual en els joves, en els adolescents, a les dones grans, als joves també i als homes, clar que sí. Llavors, és molt, molt a la nostra tasca.
1: Uh-huh. A més, hi ha, Yolanda, desigualtats territorials, no? M'imagino que el món rural deuen estar encara pitjor.
0: Clar que sí, perquè no oblidem que a la província de Barcelona és on es concentra el màxim de professionals. Som 600 i escaig. Si contem que la resta de tot el territori som unes 300, doncs aquí tens els números.
1: Mm. Hem parlat de les dones, que són les grans afectades, però m'agradaria parlar també de les professionals. Quin és el problema d'aquesta falta de llevadores? No es tria aquesta especialitat, no se'n creen prou places, hi ha una manca de reconeixement professional?
0: Una mica tot plegat. Pensem que arribar a ser llevadora a l'estat espanyol és molt complicat. És molt complicat perquè són unes 400, no arriba, professionals que es formen anualment a tot l'estat. Llavors, no hi ha suficients places, perquè una de les coses que ens passa a Espanya és que per poder tenir el teu títol de llevadora has d'atendre 80 parts al llarg de la teva formació de 2 anys. Quan això, a la resta d'Europa, són 40 parts els que has d'atendre per garantir la teva formació. Llavors, és un anacronisme. Això, per una banda. Per una altra banda, la nostra responsabilitat abasta, com te deia, totes les edats, i si mirem demogràficament, ara hi ha més dones en edat de menopausa que pas en edat fèrtil, i això no canviarà. Llavors, no podem tenir com a unitat de mesura l'atenció als parts. Hem d'ampliar la mirada.
1: Per tot plegat, el que demaneu és més places de formació i millorar la situació professional d'aquestes llevadores.
0: Tingues present que aquí a Catalunya, de la les que es formen, moltes marxen, no es queden, perquè, per exemple, una qüestió que pot semblar que no té res a veure, però el preu de la vivenda a Catalunya és molt superior a molts altres llocs d'Espanya. Llavors, si tu no tens una professió que t'incentivi prou i que te sigui prou retribuïda com per poder tenir una vida digna aquí, doncs te'n vas a un altre lloc amb el teu títol, que viuràs millor.
1: Yolanda Garza, llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'aquest estudi Anàlisi de la necessitat llevadores a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
0: De res, voldria puntualitzar una cosa. No soc pas l'autora d'aquest estudi, únicament aquí hem participat totes les llevadores del Consell de Llevadores de Catalunya, vale? Tots els col·legis professionals, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i voldria que quedés.
1: Una de les autores, efectivament.
0: Una de les autores. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, adéu.
0: Per donar-nos veu i donar-nos visibilitat.

0: Al capçal del llit sempre has estat tancant les nits i encetant les matinades. La ràdio és el nostre tresor més íntim.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
6: Hola, me llamo Pepi, este es mi novio Pepe. Dice otra, hola, yo me llamo Juani, este es mi novio Juan. Hola, yo me llamo Ana, he venido sola.
7: Estamos por ahí y vino una persona y dice, ¿tienen aquí la clave del wifi? La clave del wifi. Dice, pero por favor, que esto es un funeral. Dice, ¿todo junto? Oh.
6: Te has echado una novia india, ¿no? Sí. Dice, ¿qué tal? Dice, bueno, tiene su puntito.
8: Y parlant d'emocions.
9: 30.
2: Vale.
10: Continguts en xarxa.
11: Ara un xic de cultura.

0: ¿Sabías que...?
1: Els koales són immunes al verí de l'eucaliptus gràcies al seu ADN. Els fulls d'eucaliptus són tòxics per a la majoria dels animals, però també per als koales. El koala devora fàcilment un quilo de fulles d'eucaliptus al dia. Si nosaltres mengéssim la mateixa quantitat, probablement moriríem. Però segons un nou estudi ha revelat que els koales són immunes al verí de l'eucaliptus gràcies al seu ADN. El descobriment va ser realitzat per un equip de 54 investigadors i dirigit per Rebecca Johnson, qui va elaborar un pla genètic complet del marsupial australià.

0: la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vila-sacra només sensacions.
1: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.

Eo. Noticias. Curiosidades. Música. Y sensación.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
2: Per fi a casa.
3: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
2: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.
4: Hortosa Empordà.
5: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
4: La millor qualitat, el millor preu.
5: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
4: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
5: També al telèfon 972 50 56 76.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detecten peixos morts al riu Arnera al seu pas per Maçanet de Cabrenys. Unes analítiques ho atribueixen a les altes temperatures i al poc cabal del riu. Una veïna denuncia en un vídeo excrements acumulats, portes malmeses, manca de bosses i una coberta foradada a llançar. I contradiu les explicacions que atribueix l'alcaldessa durant un directe d'Instagram. Intervenen 263 quilos de xix en una furgoneta per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la frontera. Els duaners van interceptar el vehicle al peatge del Bolo i el conductor ha estat condemnat a 3 anys de presó i a una multa de 2,63 milions d'euros.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Si es que como la radio vi la sacra, solo la radio vi la sacra. Y los que estamos en el cielo lo tenemos claro.

0: Notícies en xarxa.
1: Cada any l'absentisme laboral, denuncia Foment, té un cost de 6.000 milions d'euros a Catalunya i 33.000 milions a Espanya, el doble que el 2019. I també cada any s'obren més de 2 milions de processos d'incapacitat a Catalunya i més de 9 milions a tot l'Estat, el que fa d'Espanya líder d'absentisme a la Unió Europea, denuncia el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre.
2: Cada dia falten al treball 1,4 milions de treballadors. Per tant, podríem concluir que l'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
1: Per reduir els nivells d'absentisme més els d'Europa, la patronal catalana proposa recuperar la possibilitat d'acomiadar un treballador que agafi la baixa de forma reiterada. Foment del Treball també inclou en el seu llibre blanc sobre absentisme altres propostes com suprimir l'obligació de cotitzar durant una incapacitat o eliminar els complements salarials per baixa de molts convenis.
0: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.

0: Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752 i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se al dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida i va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el temps astronòmic i com un simple desfasament pot transformar la manera en què entenem els dies, els mesos i els anys.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilassar.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
3: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
4: Saps què fer si el teu fill o filla té febre alta? Primer de tot, no t'alarmis. La febre és un símptoma comú que preocupa pares i mares, però habitualment no és perjudicial per l'infant. Pensa que és un mecanisme de defensa del cos per fer front a una possible infecció. Si presenta irritabilitat, dolor o inapetència, pots donar-li paracetamol o ibuprofè. Tapa-li el cos si tremola i destapa-li si està suant. És bo que descansi el màxim possible. Dóna-li molts líquids. Vesteix-lo amb roba lleugera. Evita banys i compreses d'aigua freda. No és bo fer baixar la temperatura de cop. Si veus que la febre perdura o té malestar general, truca al 061 o porta-la al pediatre.
5: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
0: Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. La processada reconeix els fets, evita un judici amb jurat popular i no haurà d'entrar a presó. La Fiscalia de Girona entre les 10 de l'Estat, amb més càrrega de cooperació penal internacional. Va gestionar a 155 durant el 2025, l'1,3% del total estatal, entre els quals destaquen 74 ordres europees d'investigació i 48 comissions rogatòries. La detecció de rates al Cap de Roses ha obligat a prendre mesures. A l'estiu es van detectar rosegadurs, però l'Institut Català de la Salut diu que la situació d'ara és de plena normalitat.
5: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: l'arxiu de notícies per a la història.
1: Noticia del 30 de novembre del 2023.
2: La fi dels combustibles fòssils durant la inauguració de la cimera del clima de Dubai. Les Nacions Unides adverteixen que si no s'acaba ràpid amb el petroli i el gas, s'entrarà en la fase d'extermini de la humanitat. Prop de 200 països han de negociar cap on apuntaran les polítiques climàtiques i anar més enllà del que ara hi ha acordat i, sobretot, del que s'està fent.
3: Pel responsable de canvi climàtic de Nacions Unides, Simon Estiel, no podia ser més clar. Cal posar data a la fi dels combustibles fòssils.
4: Si no marquem el final de l'era dels combustibles fòssils, tal com la coneixem, haurem de donar la benvinguda a la nostra fase terminal i haurem escollit pagar-ho amb les nostres vides.
3: Amb menys contundència, però en la mateixa línia, n'ha parlat el sultà Al-Jaber, president de la COP. Al-Jaber, que és el director de la Companyia Nacional de Petroli dels Emirats Àrabs, l'han acusat d'aprofitar el seu càrrec per fer negocis relacionats amb el petroli.
5: Hem de trobar la manera d'incloure el rol dels combustibles fòssils. Nosaltres, junts, tenim l'oportunitat de prendre una decisió sense precedents. De fet, no ens queda cap altra opció.
3: S'han de revisar, entre d'altres coses, els avenços aconseguits des de l'Acord de París i fixar nous objectius per frenar l'escalfament del planeta, que s'acosta perillosament al grau i mig.

Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social.

0: Som a tot el país.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: A totes les xarxes.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Casa teva.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Xica, tica i ballarica.
5: El verb ser o ésser té dues formes de participi d'ús general. Estat i derivats, estada, estats, estades, sigut i derivats, siguda, siguts, sigudes. Sí, ho heu sentit bé. Tant estat com sigut són les variants més generals. Tradicionalment, hi ha hagut la tendència de modificar el participi sigut per estat, perquè hi ha qui percep aquest com a més informal. La gramàtica normal

0: normativa ens diu que, en un text formal, sigut és tan vàlid com ha estat, els posa al mateix nivell. Cal dir que en diversos parlars del Principat, de Catalunya i en eivissenc també es fan servir les variants col·loquials set i segut. Per exemple, els osonencs diuen ha estat un dia meravellós o qui ha estat? He set jo, tranquils. I ara pleguem, que ha sigut una explicació ben intensa.
1: Ràdio Vilasacra Premi Xurro, Mediamanga, Mangotero, perquè a més de que no es presenta a cap certamen de premis, deixa el seu espai als que s'hi es presenten, i així tots contents. Salut i bona ràdio.
2: Ara que tothom sembla guanya premis arreu, molt millor ens entendreu.
3: Si observem amb atenció el món i tenim present la quantitat de gent que sap tant de tot arreu, en tertúlies televisives i de ràdio, dins de grups i associacions de tota mena, si tenim present que en els segles que portem de món intel·ligent anem com anem, i a més, veiem que de solucions efectives de moment les justes, entendrem, o potser no, que a la 20 i a l'avant, a la 20 bombant.

Alabín i Alabán, Alabín Bombán, i que cadascú funciona segons les seves capacitats. Potser per tot això, el tonto de l'amor me llaman.

0: tanca els ulls.
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nen.

Hola, bon dia. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: informació, música, entreteniment.
1: La millor resposta.
2: Què, noies? Com va el repàs de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
3: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
1: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gencat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor.
4: Hola, bon dia. Jo la música quasi tota, ha de ser molt dolenta perquè no m'agradi. Vull dir que a mi quasi tota m'agrada la música, eh? N'hi ha música que en un moment t'agrada més ànimo i n'hi ha moments que t'agrada una cosa més tranquil·leta, eh? La música tota és bona. Vale, bon dia.

0: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
1: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
0: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
1: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
2: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos han detingut a Barcelona un fugitiu reclamat per Noruega per tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual. L'home de 44 anys tenia una ordre europea de detenció per formar part d'una organització criminal dedicada a captar i prostituir dones d'especial vulnerabilitat. Els delictes que se li atribueixen a Noruega comporten penes que poden arribar als 28 anys de presó. El detingut no tenia domicili fix a Catalunya i s'allotjava de manera itinerant en diferents hotels. Tot i això, un dispositiu de vigilància dels Mossos va permetre detectar-lo a Barcelona, on finalment se'l va detenir. Després de passar a disposició judicial, l'arrestat estarà a l'espera de ser entregat a les autoritats noruegues.
2: La xarxa de comunicació local.
3: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
4: Ep, sí i no.
5: Cal explicar-ho.
3: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
6: Ei, és Ràdio Vila Sacra.
3: Comença a cuidar-te cada dia.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.

0: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
1: Hola, com anem?
0: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
2: Molt bé.
0: I la petita, com està?
2: Doncs ja camina.
0: I el gat?
2: Bé, molt bé.
0: Ja hi som.
3: 972-674-363.
0: Aquesta és casa teva.
4: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
0: Benvinguda.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: I parlant d'emocions...
3: 80.
4: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, preparadíssims, perquè estem amb les cassoles una miqueta tranquil·les a l'hora de rebre la nostra cuinera, la Joana Olins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Molt bé, avui què farem?
1: Doncs avui vaig un arròs melós.
0: Melós.
1: Que l'he anomenat sense feina.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sense feina no vol dir que no hi hagi feina a fer, eh?
0: Ei,
1: vol
0: a
1: dir que a l'hora de menjar no tindrem feina.
0: Escolta'm, amigues cuineres, ja ho sabeu, eh? A un arròs sense feina més tancarem els ulls, obrirem, i patapam ja estarà fet i menjat.
1: Ja estarà fet i menjat. Sí.
0: Vinga, doncs amb aquests ingredients,
1: doncs mireu,
0: Joana.
1: Doncs aquests ingredients són 400 grams d'arròs bomba, 250 grams de gamba d'aquella vermella,
0: sí,
1: la petita, si pot ser la fresca millor, una sèpia negra, jo dic negra perquè hi ha la blanca i no té res a veure, eh? La negra, 200 grams de musclos, un sofregit de tomàquet, però hi ha aquest pot que ja ve sofregit, que diu, no tomate frit, no tomate, tomàquet fregit, sofregit de tomàquet.
0: Sofregit.
1: De tomàquet. All, julivert, pebre vermell dolç, un bon raig de vi blanc, i llavors aquest fumet, que, no, que és l'ànima d'aquest arròs, aquest litro i mig de fumet vermell. Oli, sal i
0: per
1: pebre.
0: Per què vermell, dius?
1: Perquè el blanc es fa només amb peix blanc, i no s'hi posa tomàquet ni res, s'hi posa una mica. O sigui, si tens aquelles estries del rap, la pell del rap, la cua del rap, o un tros, a mi lluç no m'agrada gaire això, o algun peix de roca, i llavors només s'hi posa ceba, s'hi posa julivert i s'hi posa all. I aquí no s'hi posa tomàquet, aquí no se sofregeix.
0: Ah,
1: i l'altre fas una mica de sofregit a la mateixa olla que faràs el brou, i poses tomàquet, sofregeixes tot aquest peix, i quan ho tens tret, llavors hi poses l'aigua, i poses una mica de pebre vermell, una mica de vi,
0: molt bé,
1: tot. I
0: molt
1: llavors
0: bé.
1: Queda diferent, queda molt més fosc. És diferent.
0: Molt bé, vinga, anem a fer-lo.
1: Molt bé, doncs llavors agafarem aquestes, primer de tot, agafarem aquestes gambes i els afregirem a la mateixa paella que farem l'arròs. Els separarem. Eh? Separarem la cua, és el més empipador és això, la cua del cap. I les cues els apelarem. Aprofitarem aquests caps i aquesta, les peles de la cua. Si ja tenim aquest, nosaltres ja tenim aquest fumet fet, és igual, li tirarem a dins aquest fumet que el podem tenir al congelador i l'hem pogut fer abans, li tirarem a dins i ho xafarem ben xafat perquè agafin tot el gust d'aquest cap. D'aquest cap de les gambes. Llavors tallarem la sèpia en aquest mateix oli que han sofregit aquestes gambes, tallarem la sèpia a quadrets, separarem la melsa, la guardarem per l'última hora i la sofregirem. Ja veieu que en aquest no hi he posat ceba. No hi he posat ceba. Un sofregit que us deia l'altre dia ràpid, que no, per això no és més bo. Llavors sofregirem aquesta mica de sèpia i posarem la melsa i tirarem un bon raig de vi i llavors hi tirarem aquesta tomaca. Aquesta tomaca hi posarem 3 cullerades o 4 soperes d'aquesta tomaca. Ho sofregirem tot, ho anirem passant i anirem tirant una mica de brou d'aquest perquè aquesta tomaca és ràpida, perquè com que ja és sofregida,
0: clar, ja
1: en 7 minuts o 8 ho teniu fet. I tirarem aquesta mica de pebre vermell. Si volem, hi podem posar una mica de pebrot verd i pebrot vermell, sempre pelat. Pelat. I com hi posem la sèpia, hi posem aquest pebrot. Jo no l'hi vaig posar perquè tinc una neta molt delicada i tot això no li agrada i no l'hi vaig posar.
0: Ho nota?
1: Sí, sí, el pebrot vermell, el verd. I llavors van menjant i van traient allà
0: als costats.
1: Bueno, i doncs llavors farem això, sofregirem aquest arròs, ja tindrem aquest brou calent i tirarem aquest brou. Pels 400 grams aquests n'hi tirarem un litro i mig perquè el volem caldós, el volem caldós, i llavors ja tindrem aquestes gambes que els hem pelat, els musclos, que haurem tret la clova del musclo, i quan l'arròs quasi bé estigui, ho tirarem tot al costat.
0: Ah, molt bé.
1: I haurem fet una mica, com sempre us dic, aquest all julivert que podem tenir a la nevera amb aquest pot que se'ns dura un mes, hasta, llavors hi tirarem un bon raig d'aquest all julivert per sobre. I ja ho tindrem.
0: Molt bé, no?
1: Ja ho tindrem.
0: Molt bé,
1: vull
0: molt
1: dir,
0: bé.
1: I esclar, és molt agradable de menjar perquè no hi ha feina i també és ràpid de fer perquè, esclar, no haver de sofregir la ceba, en deixar-la enrossir, deixar-la...
0: Sí, sí, sí, va, que es quedi al punt,
1: molt,
0: eh?
1: Molt ràpid.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt interessant. Té que quedar una miqueta amb suc?
1: Melós.
0: O... Melós.
1: Caldós, melós. A mi me va quedar... El que passa que, bueno, això hi podeu tirar una mica més d'aigua a l'última hora.
0: Això és el gust, eh?
1: Això, segons el gust.
0: Va.
1: I llavors aquest plat de primer De primer el podríem fer una tomaca d'aquestes de Montserrat, que jo sóc enamorada, que ja us ho he dit moltes vegades i ara estan molt bones, amb una mica de salmó.
0: Ah, està bé.
1: Salmó i unes olives. Tallarem la tomaca aquesta a rodanxes, fineta, la posarem en una plata que no es toquin els talls, llavors hi posarem una mica de sal, una mica de pebre, una mica de vinagre, i llavors jo agafo aquest salmó, que ja ve, també en faig un de marinat, que un dia us el diré, que aquí ja ve fumat, diguéssim.
0: Ah, està bé, sí.
1: El que passa que nosaltres, jo aquest salmó, abans de posar-lo, agafo i li tiro un bon raig de llimona, o llima, el que m'agrada, una mica d'oli i una mica de sal i pebre.
0: Què fa això? Li dona un gust especial?
1: Bueno, no, li treu... Saps que a vegades aquest salmó, com el menges, dius, té molt de gust
0: de fum.
1: De fum,
0: sí.
1: Doncs li treu una mica i llavors ho poses tot al costat de la plata aquesta, unes bones olives, ja tens un primer plat molt fresc i l'arròs.
0: Molt bé, fantàstic, molt bé.
1: I ara tenim un gelat.
0: Oi, ja què més volem, què més volem? Quin bon àpat, eh? Aquesta hora ja començava a tenir gana.
1: Vinga,
0: Joan, doncs anem a recordar els ingredients a la nostra audiència.
1: Doncs molt bé, aquests 400 grams d'arròs bomba, els 250 grams de gamba vermella, una sèpia negra, els 200 grams de musclos, el sofregit aquest de tomàquet, all i julivert, pebre vermell i dolç, un bon raig de vi blanc i aquest litro i mig de fumet, que no li tirarem tot, que el reservarem si ens sembla més o menys, per tirar-hi oli, sal i pebre.
0: I fumet vermell.
1: Fumet vermell, sí.
0: Aquest sí. Fumet ho porten al
1: motori? No, jo el faig jo, eh?
0: Ah, fas tu, val.
1: Sí, si no, sí. Com sí. Vas a comprar, posa fumet blanc, fumet vermell, fumet amb marisc, sense marisc, sí, hi ha de tot. Per comprar-li hi ha de tot. Jo sempre ho faig jo. Perquè quan compres rap, quan compres sempre et sobren coses. I llavors el que és molt bo per fer aquests fumets són la galera. I la galera és un peix que està molt bé de preu. I li dona un gust molt bo, molt bo en l'arròs, i per fer un fumet està molt bé. Si en trobes, la galera està
0: molt
1: bé.
0: Sí, la galera realment, hi ha vegades és allò que hi ha gent que els agrada menjar lo poc que hi ha. Jo em dono una miqueta de iullo, vull dir, és allò que quan tu dius per fer la bullir així, doncs val, però per menjar-la com molta gent doncs ho fa, mira, me fa angúnia.
1: Doncs la setmana que ve portarem un arròs de galeres que vaig fer l'altre dia.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: I llavors, la tomaca aquesta ja hem dit, la tomaca, i amb el salmó, i ja està.
0: Molt bé, això de la tomaca i el salmó també és una bona barreja,
1: i passa molt, bueno, és que jo la tomaca m'agrada, aquestes m'agraden molt.
0: Les de Montserrat,
1: farcides, de totes maneres,
0: I un dia ens expliques la tomaca farcida.
1: Sí.
0: Vinga, ho deixem aquí avui.
1: Doncs,
0: gràcies, Joan. Fins la propera.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta setmana s'estrena La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La Bola Negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'han presentat socio en el casino i t'han echat Bola Negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola Negra.
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: ¿Por qué t'han echat la Bola Negra?
8: ¿Qué t'han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
11: Tranquilo, ya está.
12: Soy Joe.
13: Yo, Raisa.
12: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
13: Nunca había tenido una mejor amiga.
12: Yo tampoco. ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles, el

0: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
1: Què?
0: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
1: Com?
0: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci, un llibre, música o ràdio són molt més saludables.
2: Canvi de tema.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: A l'Empordà, ràdio de Vila-sacra i ja està.

0: Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Calma.
1: Ara ens toca.

0: Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
4: Oh. Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Notícies en xarxa.
6: L'Ajuntament de Figueres preveu limitar a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. És una de les mesures que planteja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar al novembre. Ens en dona més detalls la Berta Artigues Fontàs.
7: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que n'estan ultimant els detalls, sobre la taula hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
8: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
7: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo el mes de novembre.
5: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
9: Roses acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: recordi bé.
1: Ràdio Vilasacra.
2: És que té de tot.
3: Bueno, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
4: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
5: Llibres per somiar.
6: Persèpolis, de Marianne Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys.
5: Llibres per somiar.

0: Això t'encantarà.
1: Vale.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Dir-te que ja t'estimo. Perquè jo m'acosta, però després ara ja t'estimo, tu també. Sí, perquè, escolta'm, és que a mi ara ja trobaria a faltar si no em reunessis. Que passis un bon fin de setmana.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: tolerància zero amb la mutilació genital femenina. Cada any, 4 milions de nenes a tot el món s'exposen a ser víctimes d'aquesta pràctica execrable. Aquí a Catalunya, l'any passat, els Mossos en van detectar fins a 8 casos, 2 de nenes ja sotmeses a una ablació i en 6 més van actuar de forma preventiva. Això suposa un descens del 33% en comparació amb el 2024, quan en total es van fer càrrec de 12 casos. L'edat de les víctimes va ser dels 5 fins als 18 anys. La majoria dels casos van ser detectats pels serveis socials i sanitaris. Aquesta mutilació genital no sempre és irreversible. La Fundació Deixeu-vos Dona ha reconstruït des del 2007 el clítoris a 167 víctimes, 96 d'elles a Catalunya. El programa l'impulsa el doctor Pere Barri.
1: Sens dubte, la part emocional és la més important, perquè penseu que són dones que han descobert que eren diferents quan han vingut a viure aquí entre nosaltres, perquè allà, malauradament, els seus països d'origen, pràcticament totes les dones tenen feta una ablació.
0: L'OMS considera l'ablació del clítoris una vulneració greu dels drets humans.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

passes per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visita els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o amb bicicleta i viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbus.cat.

0: continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Ventura Cantó, ho tenim tot a punt ja, van a la cuina, i tenim ja tot preparat els estris, jo ja tinc posat el davantal, el gorro i de més, i a veure si puc ajudar amb alguna cosa.
2: Molt bé, avui farem escalopes a la milanesa amb verdures.
1: Ah, molt bé, que tenim un plat...
2: Verdures saltejades, eh? No,
1: sí.
2: No bullies, saltejades.
1: Ah, molt bé. Molt
2: per
1: bé,
2: acompanyament.
1: Molt bé. Ara sembla... Això es preparem per als àpats forts, eh?
2: Sí, això pot, si es pot fer, pot fer el, com si vols fer aquest dia o el dia que vulguis. Això són idees... De, a veure, el que explico jo no és perquè s'hagi de fer un dia o un altre dia. Pot fer el dia que vulguis. I tenir una idea, la gent pot dir, ah, mira, allò em va bé.
1: Sí.
2: Perquè...
1: Escolta, me parece que aquestes escalopa, quin tipus de carn es recomana?
2: Aquesta escalopa, jo avui la... Bueno, jo, tal com l'explico aquí, amb talls de llom fi, uh-huh. O pots fer un cap de llom, que és més barat, uh-huh. O pots fer un bistec.
1: Uh-huh. Però és que el cap de llom també porta aquelles vies blanques,
2: sí.
1: Que allò també...
2: Home, no gaire gros el cap de llom, allò del cap de llom,
1: sí,
2: que sigui
1: sí.
2: Tallat que talls petits, perquè és que l'escalopa és doble i doble.
1: Uh-huh.
2: Eh? Igual que el llom.
1: Què vols dir doble i doble? Ara no t'ho
2: has de fer la part de baix, si la fas rellena, com la faig jo avui.
1: Se
2: fa rellena com dic avui.
1: Clar. Molt bé, vinga, posem-te a fer l'aventura.
2: Vinga, jo faria 8 talls de llom,
1: uh-huh.
2: O 8 talls de, o 8 talls de cap de llom, segons la...
1: El que decidiu, eh?
2: I si ho fas amb vedella, com la vedella més gran, pots fer un bistec tallat per la meitat,
1: uh-huh.
2: I doblegat.
1: Uh-huh.
2: 4 talls de formatge, allò llonses aquelles de formatge.
1: El formatge, tens algun tipus de...
2: No, el formatge normal, aquest formatge que es fa per fer bocadillos, per fer sandvitxis, per fer... formatge i 4 talls de pernil dolç.
1: Va bé.
2: Es fa l'ou, pa ratllat, farina i la sal.
1: Molt bé.
2: Fas l'escalopa, ja saps que les fas,
1: uh-huh.
2: Que la agafes la carn, la salpebres una mica i poses al mig un tall de formatge i un tall de pernil i l'altre tall de llom a sobre.
1: Molt bé.
2: Després es salen amb farines, amb ou i pa torrat.
1: A vegades aquesta operació d'enfarinar i posar amb ous, hi ha gent que ho diu d'una manera diferent, primer l'ou, després
2: el pa torrat. No, farina, ou i pa torrat.
1: Va,
2: és com
1: farina, ou i pa torrat.
2: És com s'ha de fer.
1: L'ou a la meitat, no?
2: L'ou a la meitat.
1: Val. Perquè no t'ho ha preguntat molta gent. A veure, què fas primer? Primer tot...
2: No. Farina, per regla general, les clopes és enfarinat, ou... I
1: pa torrat. Molt
2: l'ou, perquè no sigui tan llavors, si vols, i fas amb una mica de llet, perquè condir més.
1: Uh-huh.
2: Vull dir, que quedi, no quedi tan... tan xafagós,
1: del mateix
2: ou.
1: De totes maneres, sí que la que és carn té que estar tallada molt i molt fina,
2: sí.
1: Perquè quedi bé.
2: Amb això és fina, perquè pues, no tocaves.
1: Molt bé, Ventura.
2: Bueno, i després diem, per l'acompanyament, per les verdures. Pots posar-hi pèsols, mongetes verdes, aquella plana, xampinyons, pastanaga, patates tallades a quadros,
1: uh-huh.
2: O la pots fer, si vols, a paja, que de palla.
1: Sí,
2: patates,
1: sí, que
2: palla,
1: són
2: més fines,
1: primes,
2: fregides també queda molt bé. Col de Brussel·les, pots posar mongetes al ganxet i escarxofes.
1: Uh-huh. Escolta'm, Ventura...
2: Si no vols posar-hi tot això, en 3 o 4 coses també pots fer-ho.
1: Escolta'm, però a veure, si volem posar tot això, tot té un tipus de cocció diferent.
2: Sí.
1: Esclar, jo...
2: El pèsol i diguéssim les mongetes verdes, uh-huh. Els has de bullir una mica per després se'ls posar-los a saltejar amb una mica d'oli i una mica de mantequilla pots posar,
1: uh-huh.
2: o d'aquella mantequilla diguéssim d'allò per fregir,
1: sí.
2: Saps? Mantequilla sola no, perquè queda negra després,
1: uh-huh. Però per exemple els xampinyons, les carxofes,
2: els xampinyons,
1: tot això
2: pots tallar tal com sigui, nets, rentats, tallats a quadros i o tallats de làmines, com vulguis, i fregits, també.
1: I fregits. Aquests no cal bullir-ho.
2: No.
1: I les escarxofes, què?
2: A les escarxofes, també. També fregides i prou.
1: És a dir, fregides a banda,
2: si
1: també,
2: pots fregir,
1: prou.
2: Les escarxofes, inclús, pots fregir amb una mica de farina i fregides, si vols.
1: Uh-huh.
2: Per acompanyament. Ah, la, d'allò, la pastanaga també bullida amb el... Igual, perquè després queda massa forta.
1: Val,
2: ja sí, la pastanaga, el pèsol i la mongeta bullida abans.
1: Val.
2: I després saltejada, per acompanyament de la... De la...
1: Saltejada, el saltejat, de què costa? S'ha de posar una miqueta d'all, també?
2: Una mica, si vols,
1: tot,
2: una mica
1: d'all. No?
2: Si vols, sí. Però no, jo per res que si no, no n'hi poso amb aquests ingredients d'aquíssim. Això és per acompanyament. Jo he dit tot això perquè pots fer un 4 o 5 coses. Perquè no quedo més amb patates soles, o si ho vols amb patates soles, si vols amb el que vulguis.
1: Sí.
2: Dir, jo ho dic perquè tot això pots posar-hi 4 o 5 coses per acompanyament i queda més bé.
1: Va, molt bé. I bueno, jo amb el saltejat aquest també he de donar-hi.
2: Ja no,
1: també...
2: queda, ja no queda allò bullit.
1: Molt bé, doncs jo, mira, jo m'agafo, si te sembla, l'aventura, doncs de fer-ho amb vedella.
2: Amb vedella també.
1: I que la sàpiguen tallar o d'un tall rodó.
2: No, un bistec d'un tall d'un tall de costó, del costó.
1: Sí.
2: No, un tall rodó no aconsello. No.
1: No? Què aconselles tu?
2: Tot més és un tall de cap de mort.
1: De cap de mort.
2: Inclús del costó. A vegades que un bistec gros està ja per la meitat i ho tens per fer l'escolapa.
1: Hasta la culata de l'espatlla, no?
2: La culata, també.
1: Fina, vull dir,
2: també,
1: no?
2: També.
1: Però bueno, vull parlar una miqueta, si te sembla, de la vedella. Diu que és un mamífer que encara no ha assolit la maduresa sexual i a Catalunya, per poder obtenir el segell de qualitat, la carn de vedella ha de tenir menys de 12 mesos d'edat. I aquesta carn de vedella, doncs, és carn vermella. Això, moltes vegades, la gent ens ho diu, no pots prendre, no pots cuinar massa vedella perquè aleshores doncs és carn de múscul sencer processat. És un aliment ric en proteïnes d'alt valor biològic i en greixos generalment saturats, tot i que la seva quantitat depèn de la part de la peça. Però el que fa, les vitamines conté principalment les del grup B, sobretot les del grup B1, B12 i B9, i també porta vitamines i vitamina D. Els minerals més abundants són els potassis, el fòsfor, el magnesi i el ferro. Respecte també a aquesta última, la seva forma és de ferro hemo, que és la forma més biodisponible i a major absorció, especialment recomanada en casos d'anèmia. En casos d'anèmia recomana molt la vedella, però en els quins casos es diuen, a veure, la vedella també hi ha molta cura perquè és carn vermella.
2: I després, bueno, després hi ha una cosa, que amb la vedella, o sigui, com més reposada millor.
1: Ah, val.
2: Ha de ser reposada. Saps quan tu agafes un entrecot, dius, un entrecot, diguéssim, recent mort, no vol res. L'entrecot ha de ser reposat, com tota la vedella. La vedella de la reposada és boníssima.
1: Mínimament uns 2 dies, no?
2: Sí, no, o una setmana,
1: una
2: el
1: setmana.
2: Que sigui.
1: Sí.
2: Tinguin càmera, que tinguin càmera.
1: Sí, perquè, i també la peça que estigui enganxada encara en el...
2: Perquè si tu l'enduràs a la vedella, si està reposada, tu te la menjaràs i no serà allò forta. Perquè ara hi ha un bistec mateix, ara mateix, actualment, un bistec ja no el menjo. Perquè, primera, ja el fots al foc, i només comença a esquitxar gaire.
1: I sortia aigua, mare meva, com ha canviat tot
2: doncs,
1: això.
2: Doncs una vedella ben reposada, tu ho fots aquell bistec, i aquell bistec quedarà boníssim. I es desfarà, se te desfà. I ara, actualment, que tothom estem fotuts de les dents, encara pitjor.
1: I tant. També ens diuen que la carn de vedella ha de ser, el consum ha de ser moderat, i més moderat que les carns blanques, ja que contenen un major índex de greix saturat. Precisament aquest greix saturat és dolentíssim i que precisament és el que contribueix a fer-les més gustoses. Per aquest motiu, a l'hora de mantenir una dieta equilibrada, Ventura ens diu, la recomanació és un consum no més d'un o dos cops a la setmana.
2: No, és veritat.
1: Un o dos cops a la setmana.
2: Sí, perquè és fort, és un animal, una carn forta, i és el que representa que, esclar, el que passa és clar, ara, de fet, tens un dia llom, ai, porc, un dia vedell, un dia xai, un dia peix, esclar, pots anar combinant.
1: Sí, però hi ha vegades que hi ha la gent que els agrada només un tipus de carn i després estan abusant i els hi passa com es fa una analítica que diuen, noi, tot això fora,
2: No, i a més, la vedella, el ser carn vermella, també et fa molt per la... Per la gota.
1: Per la gota, Déu-n'hi-do. Ventura, anem acabant i anem a treballar, doncs, a explicar una miqueta dels ingredients que tenim que tenir.
2: Tornem-hi.
1: I acabem.
2: O sigui, ja ho he dit, amb 8 talls de llom, o cap de llom, perquè és més barat, o amb bistec, però el bistec ja si és massa gros, tallat per la meitat, que puguis doblegar per fer el relleno de dintre.
1: Val, molt bé.
2: quatre talls de... Jo faig, això faig com si fos per quatre, eh? Mm-hmm. Quatre talls de formatge aquest de longes, que es venen per fer bocates, i quatre talls de pernil dolç. Es fa l'ou, per fer el llos, el pa ratllat, la farina i la sal.
1: Molt bé, molt bé. Eh? I per saltejar, doncs,
2: i després,
1: les verdures...
2: Les verdures, ja he dit, esclar, ho pots fer en 4 o 5 classes de verdures, perquè no sigui una sola, pots combinar-ho. O sigui, pots fer pèsols, les mongetes i pastanagues que s'han de bullir abans de saltejar. I a part tens la xampinyons, patates que el pots fer a quadros fregits, fregit a quadros, i si no, a tipus paia, o sigui, allò ben fina, tallada fina, o patates, com si vols posar-hi patates xip, és igual.
1: Molt bé, Ventura.
2: Eh? Hi ha col de Brussel·les, per canviar, que les cols de Brussel·les són més fortes, eh?
1: També
2: les cols de Brussel·les, ara que no ho he dit, les cols de Brussel·les també s'han de bullir una mica, perquè no quedi massa fort.
1: Jo m'aprofito que tot això, una miqueta de bullida, doncs li té que anar prou bé.
2: Només aquests més allòs. Diguéssim, la cosa verda és la que ha més bullida. I pots posar-hi les mongetes al guinxet i les carxofes.
1: Molt bé.
2: Les carxofes la pots fer inclús una mica enfarinades i fregides.
1: Però segurament que les carxofes les hem de tallar molt arran, molt arran per això, no?
2: També la pots fer a gradall, també queda molt bé a gradall.
1: Molt bé, doncs Ventura, fantàstic. Un àpat, doncs, que ens porta poca feina i que en aquest cas, doncs, tipa vol, i si ho fem amb por, realment, doncs, molt més gustos que amb vedella. Moltíssimes gràcies, Ventura. Doncs un bon àpat.
3: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
3: I ara? Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Pensa amb el cor i actua amb proximitat. Perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura. Estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
1: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja coneixem la data i el lloc de la propera gala dels Premis Goya.
2: Estos van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona el 6 de febrero de 2027, si Dios quiere y la Virgen nos acompaña.
1: Així ho ha anunciat el president de l'Acadèmia de Cinema Espanyola, Fernando Méndez Leite. Després de passar per Barcelona l'any passat, Pamplona serà la ciutat que acollirà la 41a edició dels Guardons en una gala el 6 de febrer de l'any vinent.
3: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
4: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
1: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-510452.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-511-68 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. T'estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns

0: Servei d'acreditació de competències professionals.
1: Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
0: Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Si ets professional, fes

0: Notícies en xarxa.
1: Creix al territori català l'oposició al Platé, al Pla Territorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica del Govern de la Generalitat. Avui la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa ha fet una declaració conjunta amb diferents entitats ecologistes i les principals organitzacions agràries per demanar la retirada precisament del Platé. I estan en contra perquè diuen que s'ha fet sense la participació del territori i en contra dels interessos de la pagesia per afavorir els grans grups inversors. Lleida, Pepa Sant Genís.
2: Totes les entitats i organitzacions contràries al Plater han triat Alcarràs per presentar la seva declaració conjunta perquè és on hi ha una megacentral fotovoltaica construïda per dos grans empreses del sector i que va inaugurar el mes d'agost el president de la Generalitat, Salvador Illa. Diuen que aquesta megacentral és un exemple del model erroni d'implantació d'energies renovables que promou el govern de la Generalitat. Demanen la retirada del Plater perquè diuen va contra la Catalunya rural i la pagesia. Montserrat Coveró, portaveu de la xarxa per una transició energètica justa.
3: Aquestes macrocentrals no són l'element més positiu per avançar cap a una transició energètica ben feta. Per això ens oposem decididament contra el Plater, sigui retirat. I demanem també decididament que es comenci a fer una planificació energètica que sigui participativa. El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com el Carràs, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees de sòl cultivat, a més de regadiu.
2: Totes aquestes entitats han presentat prop de 12.000 al·legacions contra el Plater i també han interposat contenciosos denunciant suposades il·legalitats com la fragmentació de projectes per eludir limitacions ambientals.
4: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies.

0: viure, tenim un pla. Agenda 2030. Pirineus 2030. Uneix-te al pla.
1: Generalitat de Catalunya.
2: A què t'han entrat ganes de ballar?
3: I parlant d'emocions...
1: 40.
4: Anem a temes a Dixmir.
3: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

Visita Vila-sacra ara que pots, un poble acollidor ple de bones sensacions. Visita Vila-sacra, on tenim empreses de serveis, espais per passejar i tota la il·lusió de ser la capital del món.

0: viatge en el temps. La clau de volta.
1: Per què les zebres tenen ratlles?
2: Àlex Pérez, a l'àrea de Ciència i Medi Ambient de l'obra social La Caixa.
3: Doncs hi ha tres hipòtesis. Una és per camuflatge, perquè quan corren totes elles es fa tota una melee de ratlles blanques i negres, i això fa que els depredadors no acabin d'identificar una presa individual, tenint en compte més que els lleons veuen en blanc i negre. També hi ha alguna hipòtesi sobre termorregulació, que aquest patró blanc i negre ajuda també a mantenir la temperatura corporal de la zebra. I la darrera important és que els preveu de les mosques que xuclen sang, dels tàvans i de les mosques setze, perquè no els hi agrada el patró que emeten les bandes blanques i negres.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.

0: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
1: En marxa, cuina!
2: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrospercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.

0: Veniu, us revelarem un secret.
1: Sons del Món presenta L'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
2: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
3: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
4: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
5: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-42-11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una onça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Fa temps que les grans dades parlen de com augmenta el PIB, com cau l'atur i com l'economia espanyola és de les que més creix a Europa. Però com pot ser aleshores que tanta gent sigui pobra i que tantes altres tinguin la sensació que cada vegada és més difícil omplir la nevera o pagar el pis? La realitat és que les grans xifres són bones perquè hi ha més persones vivint a Catalunya, per tant, més persones treballant i en conjunt produint més. Però això no vol dir que quan ho dividim entre els ciutadans...
6: Ràdio de la Sacra.
5: Aquesta és la crua realitat. I l'informe sobre pobresa deixa tres idees molt preocupants. 1. El treball ja no és una garantia d'arribar a final de mes. 2. El drama de l'habitatge és un generador de pobresa. I 3. L'estat del benestar pateix. No hi ha solucions màgiques, però algunes coses són clares. Es necessiten salaris més alts, i això passa per un mercat de treball que requereixi de feines de més valor, més ben pagades, i que, per tant, paguin més impostos. Impostos que permetin mantenir un estat del benestar que continua sent imprescindible per redistribuir la riquesa i que l'ascensor social, avui tocat i amb risc d'enfonsar-se, torni a funcionar.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
7: Repetiràs.
0: Tanca els ulls.

0: Notícies en xarxa.
1: Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad. És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès. Brussel·les, Bruno Forteamitas.
2: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
3: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
2: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
1: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extrem, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa.
4: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més, no entenc com el món pot anar tan malament. Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom, no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
5: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
2: És Ràdio Vila-sacra.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, guapo. A veure, m'agradaria que em posessis quan toque, toca, Edith Piaf. M'és igual la que posis. I si no, pues, perquè n'hi ha una que es diu que és la més maca del món. Vale? Adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
7: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
6: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
8: I tant que sí.
9: Sí, pues sí. Sí.
10: Ràdio Vila-sacra sempre.
11: Ràdio Vila-sacra sempre.
10: I tant.
8: I tant. Sí.
10: Sí.
8: Sí.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?

0: Les 9 potències nuclears mundials van augmentar un 11% la despesa en armes atòmiques el 2024, sobretot als Estats Units d'Amèrica. Segons un informe de la campanya internacional per l'abolició d'aquestes armes, dels 100.000 milions de dòlars extres que es van gastar l'any passat, més de la meitat van anar a càrrec del Pentàgon, 58.000 milions, seguits a molta distància per la Xina, 12.500 milions, al Regne Unit 10.000, Rússia 8.000 milions, França 6.900 i l'Índia 2.600 milions de dòlars. Israel, tot i no admetre públicament que tingui armes nuclears, hi hauria invertit més de 1.100 milions, igual que el Pakistan i Corea del Nord, amb 630 milions. Són dades aproximades, segons la campanya que denuncia l'opacitat d'aquests països. L'informe recorda que alguns líders d'aquestes potències han continuat amenaçant de fer servir armament nuclear contra els seus rivals. Fa referència especialment als atacs del president rus Vladimir Putin contra Ucraïna i a l'intercanvi verbal entre l'Índia i el Pakistan pel conflicte al Caixmir.
1: Pensa, pensa.

0: última carta.
1: Aquí estem, som-hi. Aquí estem, som-hi, i estem molt preparats per estar en tant de gust, almenys jo. Que bé, no?
2: Sí.
1: Escolta'm, ara aquí ens faltaria només posar-hi els fogons, realment.
2: Ja els tenim aquí. Ah, o sigui,
1: sí, imaginaris, no?
2: Imaginaris ho tenim tot. Sí, olles, fogons, sí, sí, l'oli, sí, ho tenim,
1: sí,
2: tot aquí.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo m'imagino la teva cuina, Joana, que deus tenir unes... anava a dir paroles. Deus tenir unes olles grosses,
2: sí,
1: de totes mides.
2: Sí, tinc de grosses, de petites, de tota mida.
1: Ocupa molt de lloc tot el que s'ha de fer a la cuina, eh?
2: Sí, tenim la casa gran.
1: Poseu, sí. Ho poseu cap a un altre lloc.
2: Posem cap a un altre lloc i allò ja només es treu el dia. Sí, però jo d'olles i cassoles i paelles, el meu.
1: Mare meva. I també és el tema que ha anat canviant molt de material,
2: sí,
1: eh? I
2: sí,
1: aleshores també ens ha obligat una miqueta, doncs,
2: a reciclar-nos,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Escolta, les cassoles de fang,
2: sí,
1: tu te'n tens un record bo de dir, a veure, amb les cassoles de fang a mi tot el que feia me, sí, quedava més bo, no tan bo, a veure, com
2: abans,
1: tens això?
2: Amb les cassoles de fang no hi havia res. O sigui, abans, les nostres àvies i les nostres mares, tu fixa't que tot alumini i, sí, fang, però l'alumini també l'han prohibit, perquè l'alumini deixa unes partícules que no són bones ara, però abans era l'alumini i el fang. I es notava, quan feies una vedella amb bolets amb fang o amb una altra cassola, es nota. Ara també, el que passa és que, esclar, ens han anat... Jo ara fang en tinc una, però gairebé no la faig servir. S'agafa més, tens, sí, que estar més al tanto...
1: Sí, sí. Bé, i tots els suggeriments que et donaven, la gent inclús més gran, del que teníem que fer, com l'estrenàvem, allò,
2: sí,
1: que era fregar un nai...
2: Sí, l'havíem de posar amb remull, no, amb un perol, o el safreig, com que abans teníem safreig, ara hi ha molta gent que no en tenen, l'havíem de posar tota la nit amb aigua, perquè el poro s'obrís i llavors, quan tu la posessis al foc, no s'escardés.
1: Carregaven
2: el foc ben baix, llavors anant-te'l pujant, perquè si no s'escardaven tot això.
1: Imaginem-nos també ara per uns moments en el restaurant de Can Pucalló, que la teva, sí, mare hi va estar,
2: sí,
1: tants anys,
2: sí,
1: i en cassola segurament tota sempre de fang.
2: Tot en cassola de fang, sí.
1: Mora
2: i a
1: meva.
2: Més teníem aquelles càmeres, que no són les aquelles càmeres qui s'acaba amb els pernils i tot, i en allà ja teníem de... unes prestatges i totes les cassoles ja anaven en aquelles càmeres grans.
1: Ah, està bé.
2: Sí, sí, sí.
1: Mare meva,
2: sí, perquè abans no hi havia congelador, tampoc.
1: Clar, veure,
2: no hi havia congelador com ara.
1: Mare meva. Sí. A més, les cuineres, de fer una bona recepta culinària, tenien de tenir cura de que
2: se'ls
1: conservi.
2: Que no es fes molt bé el menjar, perquè a l'estiu es pot picar molt
1: clar,
2: menjar,
1: clar,
2: eh?
1: Clar,
2: a l'estiu es pot picar.
1: Això de Controna, tu t'hi creus, allò
2: no.
1: Que si tens una sopa feta,
2: jo,
1: que abans que queda...
2: No, això no.
1: No?
2: No. No,
1: perquè un dia una companya havia fet Bridget Suárez, diu, no?
2: Sí, era de porro.
1: I aleshores doncs, se li va quedar tallat i va dir que era de la tronada de la nit. Jo més bé pensaria que és de la llet.
2: Saps, clar, la Bridget Suárez porta crema de llet o llet, sí, clar, també.
1: I clar, Joana, que avui m'he posat jo cap a una altra història.
2: No, tot és cuina.
1: Sí, oi,
2: tot és cuina.
1: Vinga, anem a saber quina recepta ens aportes.
2: Bueno, doncs, a veure, abans aquesta recepta que us donaré era el protagonista de l'estiu, que era el conill amb xamfaina.
1: Ai, sí.
2: Perquè abans, o sigui, a nosaltres a casa el conill ens agrada molt de totes maneres, eh? Aquest plat el podeu fer en conill o en pollastre. La persona que no li agradi el conill,
1: sí, sí,
2: pot fer el mateix, però amb pollastre. Però abans, a l'estiu, molt com anàvem a Major, Pi, Festa Major...
1: Ara t'ho anava a dir.
2: Portàvem una cassola ja de conill feta al,
1: sí,
2: vespre,
1: sí, sí, sí, sí,
2: i a davant algú, i sempre el conill no hi podia faltar.
1: Sembla mentida que tothom, em sembla que feia el,
2: sí,
1: mateix àpat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí,
1: més,
2: sí,
1: bo o no tan bo, no,
2: bueno,
1: la xampanya,
2: però tots la fèiem.
1: Vinga, jo m'ho escoltaré molt d'atenció, perquè no m'ha quedat mai bona la xampanya.
2: Sí, home, sí.
1: Que no, Joan, a veure, és, que dir una cosa que no és.
2: És fàcil, la de
1: vinga,
2: fer.
1: Vinga, va, escolta,
2: doncs agafarem un conill, jo, sí, sempre, per quatre persones, compro un conill, però que sigui petit. A mi no m'agrada gaire gros. Un quilo 100, un quilo 200, un conill. Un pebrot vermell, un pebrot verd, una albergínia, un carbassó, una ceba una mica grossa, alls, llavors tomaca natural, sí, perquè ara ja n'hi ha de tomàques, però haurien de ser molt madures, eh? Molt madura, ratllada, o sigui, jo la rento, la parteixo pel mig i la ratllo amb el ratllador. Més o menys un quilo de tomaca, o perquè això en quedaria,
1: bastant de tomàques, sí,
2: en quedaria la meitat o més,
1: uh-huh.
2: O un pot d'aquesta tomaca bona, aquests pots de vidre que n'hi ha que és molt espessa,
1: uh-huh.
2: un pot d'aquests que fan 350 grams, julivert, unes 12 ametlles, oli, sal, vi blanc, pebre, i un raig de llet i una mica de sucre. Us diré per què la llet.
1: Ara sí que m'has deixat sí. glaçada ja, eh? Sí. Per la càmera aquesta d'abans.
2: Us diré per què la llet. Bueno, doncs agafem el conill i el fem tallar octaus. Jo sempre faig tallar petitet. I llavors agafem una paella o una cassola. Jo faig ja amb la mateixa cassola que faré, que ho faré tot, eh? Per no tantes coses. I poso oli i començo a rostir aquest conill amb uns grans d'all.
1: A poc 6 a poc o 7. Ho fas? O fas
2: no, primer capi... fort.
1: Fort.
2: Que el conill te quedi rosset. Una vegada el conill s'ha enrossit de tots dos cantons, baixes el foc i ho vas fent. Com veus que el conill ja està i tires aquest bon raig de vi... I abans d'això hi tires la ceba tallada juliana. Mentrestant hem agafat aquests pebrots.
1: El treus, el conill?
2: No, amb la ceba no.
1: Vale,
2: jo hi poso la ceba, quan el conill fa 20 minuts que és al foc, i ja està on... hi poso la ceba allà. I a la ceba ja la vaig deixant, que amb el conill es vagi fent. Prèviament, mentrestant, agafo els pebrots, jo sempre els apelo, he pelat els pebrot verd, el pebrot vermell, l'albergínia i el carbassó, i ho tallem a quadrets. Amb una paella ho fregeixo.
1: Poc a poc, també...
2: A poc a poc, amb una paella a part. I mentrestant vaig... les dues coses ho vaig fent, eh? Vaig fent el conill. Quan el conill jo veig que ja està rosset i una mica tou, i tiro un bon raig de vi, llavors el trec.
1: Blanc, també?
2: Blanc. Deixo que s'evapori, o birranci, el que tingueu. Deixo que s'evapori aquest vi, i llavors sí que separo el conill. Si la ceba veig que no està prou feta... la deixo fer una mica més. Una mica més.
1: Amb el conill.
2: Però no ha de quedar caramelitzada. No, no, el conill ja l'he tret.
1: Ja l'has tret, ara aquí.
2: Però si la ceba veig que encara li falta una mica, no ha de quedar caramelitzada, ha de quedar blanca rosseta. Veig que està del tot, li deixo més. I llavors, quan veig que la ceba ja està, hi tiro tomàquet. Aquesta tomàquet és clàssica. Fem tomàquet tonal, ha de perdre l'aigua que té, l'altra també, potser uns 20 minuts.
1: Tot això, Joana, amb
2: tot
1: el conill
2: això,
1: tret.
2: Amb el conill, tret, tret, va. Tret. I mentrestant vas... tu fregint tota aquesta verdura que hi vulguis posar, el que vulguis posar tu. Quan aquesta verdura la tens fregida, la poses en una escorredora o un paper absorbent perquè t'atregui aquell oli que ha fet. I l'oli aquell el pots reservar un altre dia per fer una truita de carbassó, per fer mil coses, eh? I llavors, quan veiem que la tomàquet ja s'ha evaporat, hi poso el conill, allà dintre hi poso el conill, i poso aquest ratxet de llet. Perquè la llet farà una cosa, farà
1: Joana.
2: Que aquesta tomaca perdi tot l'àcid i tu menjaràs aquesta xamfaina i no notaràs el gust. És que sembla que no sigui xamfaina.
1: Oh, quina il·lusió.
2: Saps que a vegades trobes aquell gust àcid de la tomaca?
1: Sí, sí.
2: Però de llet, que et diré jo, d'un got de vi a la meitat. La meitat. Una mica de sucre i llavors deixem...
1: I de sucre, quan t'hi posem,
2: una cullereta petita d'aquestes de cafè.
1: Molt bé.
2: De cafè, eh? I ho deixem que aquest conill es vagi estovant allà amb aquesta tomaca. I llavors hi fem aquests alls que hem posat abans, jo sempre els aprofito per fer la picada, perquè no me tornen tant. Aquest
1: all,
2: com que és cuit, el trec de dintre, li trec el grill, els poso amb el vas batedor i poso un bon raig de... Ai, un bon grapat de julivert, les ametlles i ho trituro i poso una mica d'aigua. I això ho tiro en aquella xamfaina que estic fent junt amb el conill. Ho punxo una mica i com veig que el conill... Dius, bueno, el conill ja està per tubet perquè tampoc no vol molt de rato. Llavors ja tinc les verdures, els hi poso sobre... i ja ho podem deixar 5 o 6 minuts i ja ho podem menjar.
1: Va.
2: I si ho fem per l'endemà, el mateix, perquè això ho podem fer un dia per l'altre.
1: De totes maneres, també a la cuina hi ha el joc de treure una cosa, fer una
2: l'altra. Si tu fas amb dues paelles, doncs llavors el conill no cal, el deixes en aquesta mateixa cassola, però llavors has d'agafar una altra paella per reduir aquesta tomaca.
1: Ve tu aquí, això de la llet, si treu l'acidesa,
2: la sí,
1: és un
2: sí,
1: bon punt, això.
2: Sí, sí, sí. I és un ratxet de llet, tot el que feu amb tomàquet, tireu-hi sempre, és que no es nota, eh? No cal ni que ho diguis, perquè
1: bueno,
2: gent diu...
1: Però al moment de dir-ho, sí, sí, sí, sí.
2: Ai, no! Doncs aquesta llet et treu tot l'àcid de la tomàquet.
1: Ui, fantàstic.
2: Ho neutralitza i et treu tot l'àcid.
1: Bueno, a veure, intentaré fer-lo ben bé, així, a veure... No, perquè potser sí que és el que noto, que és moltíssim el gust de l'àcid de la
2: tomàquet. Encara que tinguis sucre, que sempre el sucre li hem tirat sempre.
1: Sí.
2: Doncs llavors no... O sigui, encara que hi diguis el sucre no t'ho treu prou. En canvi, la llet t'ho traurà sempre. Jo li poso d'aquesta sense lactosa, perquè és la que tinc.
1: Sí.
2: No ha de ser llet sencera ni res, la que tinguis desnatades, jo la tinc sense lactosa i zero. Vull dir, un ratxet de llet.
1: Sí. Mare meva, doncs sembla mentida, aquests truquets tan senzillets i tan bo, doncs, que deixen una xampaina.
2: El que no he pensat a dir, després ho ratificau, ho proveu i ho ratificau de sal. Mm. Perquè com que abans ja heu salat el conill...
1: Pebre l'has dit, Joana, també?
2: Sí, sal i pebre. El conill sempre, tot el... Tot el que sigui carn, sempre salat i pebrat. Abans de rostir-ho, abans de fregir-ho, com faig arròs, igualment jo.
1: També.
2: Poso pebre, perquè a nosaltres ens agrada una mica aquell punt de pebre. I en aquí més, en la xamfaina vol una mica de punt de pebre.
1: Sí que és veritat, per gelpí, per això que era el plat, el plat estrella.
2: El plat estrella,
1: mare meva.
2: Aquest conill en xamfaina.
1: Molt bé. Joan, anem a repetir els ingredients ja, cap a la nostra audiència, a veure, doncs, si s'ha agafat prou bé.
2: Doncs farem un conill, un pebrot vell, un pebrot verd, un pebrot vermell, una albergínia, un carbassó, alls, una ceba una mica grossa, la tomaca aquesta, que ara ja n'hi ha de naturals, un quilo i quart, poder ben bé la necessitareu, perquè és clar, això en quedarà a la meitat.
1: Un quilo i quart
2: de tomàquet cru, ja sense, bueno, sense triturar.
1: Tu has dit un pot de 300.
2: Però esclar, aquest pot de 300 és més concentrat que la tomaca que tu compris. Ara això sí, que sigui ben vermella, perquè si és una tomaca rosada, aquesta xamfaina ja no queda bona, Ha de ser una tomaca que tu dius, demà faré xamfaina o d'aquí 8-5 dies, i els compres que quedin ben madures. I si no, compro un pot, que sempre acertaràs.
1: Sempre queda igual, exactament. Sí,
2: exacte, I si no, un pot d'aquests, com un pot d'aquests de 350, que diu ja diu pes net, ja en teniu prou,
1: Molt bé.
2: Llavors la tomaca aquesta, el julivert, les ametlles per fer aquesta picada que hi farem, oli, la sal, el bon raig de vi blanc que ja hi haurem tirat en aquest conill, el pebre i un raig de llet i una mica de sucre.
1: Molt bé, fantàstic, Escolta'm, Joana, és a dir, tot el que és la verdura del pebre vermell, el pebre verd, la carbassó i la albergínia, tot això és el que hem de fer amb aquesta paella a part.
2: Exacte, això ho tallem a tacos. Jo l'albergínia sempre pelo, tallo les dues puntes, com és normal, carbassó, i deixo dos trossos de pela, o sigui, trec dos laterals.
1: Val, perquè és que la pela ja m'agrada...
2: Perquè sembla que t'assaguanti una mica més, llavors ho talles. Jo tota la pela no li deixo.
1: Val.
2: Sempre dos laterals els trec i llavors ja ho tallo a daus.
1: Uh-huh. Perquè la verginia, Joan, és allò que fem de posar-los amb una mica de sal.
2: Sí, però no, jo no li poso,
1: No ho fas
2: jo
1: amb això, no?
2: Jo tallo un plat i si fa un quart ja, ella sola ja sua.
1: Val.
2: I llavors també hi haurem tirat una mica de sal en aquesta verdura que fregirem, que allò fa que sui la verdura. Uh-huh. Perquè la sal, perquè li posem? Perquè sui.
1: Quina bona xamfaina,
2: Sí, a
1: veure si l'obro, ja t'ho explicaré, a veure si l'obro, doncs, que realment tinguis ganes, perquè la xamfaina és bona, poder-hi sucar. Amb algunes xamfaines, si ja són àcides o tenen aquell gust que no recordes, que ja ara ve al ment, que no recordo, que és el que tenia ganes de sucar-hi, doncs a veure si ho puc tornar a aconseguir.
2: A veure si ho pots tornar a aconseguir, això. Fes-la a veure com te queda.
1: Vinga, moltes gràcies, Joana.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Planxisteria Jordi García de Vilamalla, el taller de planxa i pintura amb més de 30 anys d'experiència.
1: Tracte directe i familiar.
0: No dubteu en trucar. Per més informació, al telèfon 972 52 55 44. 972 52
1: 55 44. Servei de vehicles de substitució.
0: Els atendrem com cal.

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem ara d'una realitat que encara ens sorprèn, la dels matrimonis forçats. Avui n'hem conegut un cas d'una dona de Barcelona rescatada al Pakistan. El cas es va destapar gràcies a l'intent d'homicidi de la seva parella, un home pakistanès, un resident a Barcelona, que ho va denunciar. La família no acceptava aquesta relació, li volia imposar un matrimoni amb un cosí resident al Pakistan. Van enganyar la dona per anar fins allà i un cop en aquest país li van retirar el passaport, la van tancar en un domicili i la van sotmetre a vigilància permanent. Finalment, però, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Nacional i també la del Pakistan, van poder alliberar-la. També detenir dos familiars acusats de tràfic d'éssers humans i per la tentativa d'homicidi de la parella d'ella. L'entitat Valentes i Acompanyades reclama la creació d'una unitat específica de prevenció i atenció als matrimonis forçats a Catalunya. La reivindicació arriba després de rescatar una altra jove, una gironina de 8 anys, filla de pares gambians, que havia viatjat a Gàmbia pensant que hi passaria les vacances d'estiu. Però què va passar, Gemma Esteve?
2: Un cop a Gàmbia, el pare de la jove li va retirar el passaport.

0: perquè les joves puguin dir que no i, si cal, trencar amb l'entorn familiar.
1: Bàsicament el que ens fa falta ara és que moltes més joves que estan vivint en aquests moments aquesta situació es puguin resistir, puguin dir que no, crear aquests serveis i que moltes més noies sentin que tenen els recursos suficients al seu costat com per poder dir no i acabar amb aquesta pràctica.
0: L'entitat és l'únic servei especialitzat d'aquest tipus a Catalunya i en 12 anys ha treballat en uns 600 casos. Només l'any passat va rebre uns 300 indicis o alertes de possibles situacions de matrimonis forçats.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
2: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
1: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Wow.
3: Que no et confonguin.
5: Au,
1: necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
6: Ai, ai, ai, ai.
2: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
7: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
8: Carrer Méndez Núñez 5-7, Figueres.

0: informació, música, entreteniment.
1: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Carme Ruscalleda.
3: Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners rebusters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
2: Infermeres.
3: Infermeres.

0: Notícies en xarxa. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel. Així consten les dades que ha publicat un organisme oficial del país helvètic que ho atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, a només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, que és l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més, no entenc com el món pot anar tan malament.
2: Ei! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
1: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
2: Ep!
3: Sí i no.
2: Cal explicar-ho.
1: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
4: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
1: Comença a cuidar-te cada dia.
5: I parlant d'emocions...
6: 94. Tanca els ulls. Punt i final al teu dia. Tornes a casa. Relaxa. Tens un paradís.
7: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
6: Notaràs la diferència.

0: teva ràdio local parla de tu. La ràdio Kilòmetre Zero.
1: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Que bo.
1: Déu n'hi do. D, E, amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai. Quina cara.
2: No em facis això.
3: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
1: Tothom, segons el diccionari, una mascota és un animal, una persona, una cosa que et porta sort. I per molta sort que et porti un gat o un gos, quan dius mascota, normalment no et refereixes a una cosa que et porta sort, oi? Així doncs, la paraula mascota amb el significat d'animal de companyia és ben nova. El fet que tingui un significat nou la fa una paraula nova. I és qüestió de temps que el diccionari reculli la definició animal de companyia dintre l'entrada de mascota. Quant de temps penseu que trigaran a introduir aquest canvi?

bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. Una alimentació sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica. A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es.

0: comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
2: Espai Ràdio Vila-sacra.
3: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
4: Uau, déu-n'hi-do.
5: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. A la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Però si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Però si no s'ho creuen.
6: Ui.
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Xou de luz tarda. Xou de luz tarda.
1: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza Les Caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda i estrena un aparcament de 25 places. El període de prova del nou sistema acabarà el 5 d'octubre i el pàrquing de Via Emporitana prioritzarà els residents, tot i que també hi podran estacionar els no residents. Llançà recupera la subhasta de peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. La recreació de la venda cantada ha tingut una gran acollida entre veïns i visitants en el marc de la Fira de la Gamba Blanca i la tradició marinera. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. El desplegament comença el 5 d'octubre, incorporarà per primera vegada l'orgànica i anirà acompanyat d'un pla intensiu per netejar els espais dels antics contenidors.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
0: 71.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
4: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
5: Bon preu i esclar.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Open Gangnam Style.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: A l'agost, a Catalunya s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana, tant per la seva contribució a la producció d'aliments com pel seu paper en la cohesió territorial i la generació d'ocupació, especialment a les zones rurals. Si anem al detall, el 83% dels afiliats del sector de primari són homes d'entre 45 i 54 anys.

Roses acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patiavela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patiavela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de

La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
0: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Silenci! Silenci! Xxxt!

0: Comunicació.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
1: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
3: Hi ha qui ensenya pisos. Hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Ryan Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura, i això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Ryan Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
4: Apuja el volum.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 € a la teva guardiola. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Sons del Món presenta L'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Queixes reiterades pel mal estat del camí de salut que envolta el castell de Sant Ferran de Figueres. Els últims mesos, la vegetació ha crescut de tal manera que envaeix bona part de la ruta de 3 quilòmetres entorn la fortalesa. Molts caminants habituals denuncien la manca de manteniment i exigeixen preservar el que consideren és l'únic pulmó de la ciutat. L'antiga rectoria de l'Escala desapareix per aclarir l'entorn de l'església de Sant Pere. L'Ajuntament inicia aquesta setmana l'enderroc i preveu crear-hi un nou espai verd mantenint l'aparcament. La Jonquera té la taxa de graduació a l'ESO més baixa de Catalunya. Registra un 60,6% de graduats, mentre que Camprodon, Fornells de la Selva i Verges arriben al 100%.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Però què és això?
2: Buf! Tot el que busco. Oh...

0: Show de luz tardă. Show de luz tardă.
1: Benvinguts a l'Odiu Vila Sacra, emissora líder a casa d'en. Demà m'enxamparàs.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. La crueltat que hi ha, no és que no l'entenc, per pares, pels fills, els animals, maltractar, disfrutar, fer mal als animals, no ho entenc. Que una persona que disfruti humillant a la gent, amb aquesta prepotència, a mi hasta que vegis una persona que amb un cert que ells consideri inferior, que n'abusi, això a mi m'indigna molt. El que està bé està bé, el que no està bé no està bé. Clar, aquests ho troben normal, ells ho troben normal, però clar, està bé o no està bé. No. Pues era per això, només que jo també hi ha coses que no m'entren al cap. Jo com veig una criatureta, bueno, és que és horrorós.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Mare meva, quins oients que tenim.
6: Doncs sí, oients fidels.
5: Clar que sí.
7: Què vols?
5: No, increïble. Abraçada gegant.
7: Us estimo.
8: En el 107 de la FM...
9: No deixeu que el gest mati la paraula, que pretén millorar la intel·ligència emocional dels oients, enlairar la seva autoestima i esborrar les depressions. Des d'aquesta emissora de confiança, la de tots.
10: Fer catacrac no és fàcil.
11: Però quan la música fa catacrac...
12: Vol dir que has triat bé. Has triat Ràdio Vila-sacra.
10: Crac, fas catacrac?

0: Ets dels que diu que farà això, farà allò i només fa que viure del record del que va fer, i per cert, amb pocs resultats. Doncs tranquil, el castell dels fantasmes de Port Aventura cercant fantasmes. O sigui que tot té solució a la vida.
1: Novita, Radio Vila Sacra tot un invent. Sóc Doraemon i els he de vèncer.
2: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules. I gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
3: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
4: Cada petó té un color i un significat.

Aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. Càritascatalunya.cat. Càritas.

0: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
1: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.
2: Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans unides. Gràcies per col·laborar.

0: Notícies en xarxa.
1: Les lletres del Tresor s'han enfilat fins al 2,8% d'interès, una rendibilitat que supera de llarg la dels dipòsits de la gran banca, al voltant del 2% de mitjana a Espanya. Un augment del rendiment del deute públic derivat de l'increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu i que, si bé no permet guanyar diners, sí que esmorteeix l'impacte d'una inflació superior al 4%, com explica l'economista Oriol Amat.
2: Encara que invertim en lletres del Tresor i ens donguin el 3, el que es aconsegueix no és tant rentabilitzar el diner com intentar aconseguir que el diner no perdi valor.
1: Segons els analistes, la rendibilitat de les lletres al Tresor del Banc d'Espanya podria superar el 3% en la següent subhasta prevista per al 13 d'octubre.
0: Notícies en xarxa.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
4: Ai. I ara...

0: rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
1: Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà és la quarta comarca amb més residents estrangers establerts en els darrers 5 anys. Lloret de Mar és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més proporció de residents arribats a Catalunya durant els darrers 5 anys, amb un 24,1% de la població incorporada en aquest període. Cadaqués reivindica el comerç local com a patrimoni viu amb aparadors en cadaquesem. 9 establiments s'han sumat a la comerciada per reivindicar les botigues com espais de comunitat, identitat i vida quotidiana. Més de 1.500 comerços de 32 municipis de Catalunya participen a la comerciada 2026. L'oli de Can Font, de l'Empordà, triomfa al Japó i és reconegut entre els 500 millors del món. L'explotació agrícola de Pedret i Marzà aconsegueix una medalla de plata a l'Oliva Japan 2026 i entra la prestigiosa Guia Flor Zoler.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: García, Puig, Ferrer, no tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Tan sols truco per donar les gràcies a tu, a la Maria Lluïsa, a les noies de la ràdio tan fantàstiques com la Cristina, l'Encarna, la Carme, com a tants oients que ens hem fet unes grans i entranyables amistats. I tan sols m'agradaria dir una cosa que he penjat al Facebook, que dic que el destí uneix i separa les persones, però ni amb tota la força del destí fa que oblidem aquelles que ens van fer feliços. Només volia dir això. Adéu, guapo. Adéu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
6: Repetiràs.

El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continuo este tomándose la broma.
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte, no sé si m'entens.
7: I parlem ara de música.

Summertime Blues és una d'aquelles cançons que qui més qui menys tothom reconeix i de la qual se n'han fet moltíssimes versions. Aquesta, per exemple, és la que va gravar James Taylor, un artista poc habituat a donar-se alegries rítmiques. Possiblement, Summertime Blues és una de les cançons més emblemàtiques d'Eddie Cochran, tot i que no és l'única. Ell també va ser coautor de grans himnes del rock dels anys 50, com ara Come On Everybody, Something Else i 25 Rock. Si no en va poder fer més, és per la seva tràgica mort tot just als 21 anys.

Eddie Cochran va passar per la bateria i el piano abans de començar a tocar la guitarra. Amb 14 anys va formar la seva primera banda i en un concert va conèixer Hank Cochran, un compositor amb el qual, per cert, no l'unia cap parentesc, tot i que van acabar donant forma als Cochran Brothers. El següent pas va ser provar sort com a solista, especialment després de trobar un mànager, Jerry Kephart, que també va resultar ser compositor. Doncs precisament entre tots dos van compondre Summertime Blues.

La diferència principal entre Summertime Blues i la resta de cançons sobre l'estiu és que en aquesta no es parla d'un període idíl·lic, romàntic i que es recordarà per sempre. Summertime Blues tracta d'haver-se de passar tot l'estiu treballant per poder disposar d'uns quants dòlars a la butxaca i també de la dificultat de poder tenir un dia lliure per poder-lo passar amb la xicota. Jerry Capehart va explicar que la cançó va sortir d'una manera molt ràpida i pràcticament esporàdica. Eddie Cochran va treure el ritme bàsic i en 45 minuts ja va estar enllestida.

Eddie Cochran va ser un dels primers artistes en experimentar en gravacions multipistes, en tècniques de distorsió i en fer overdubs. Això, que ara ens pot semblar molt senzill i fins i tot una mica primitiu, al final dels anys 50 va ser tota una innovació. Cochran tot just tenia 19 anys i era un autèntic ídol de masses dins el col·lectiu rockabilly per la seva imatge de rebel sense causa. Possiblement per això i pel fet de morir de manera tan prematura, molts el van arribar a comparar amb James Dean. No, no does.

Tot i que amb el temps, Summertime Blues s'ha convertit en una de les cançons imprescindibles de la història del rock. Inicialment havia de formar part de la cara B d'un single on el tema principal era Love Again, una cançó firmada per una jove de 17 anys anomenada Sharon Shealy. L'atzar va voler que Shealy participés a la gravació de Summertime Blues, picant d'abans, i començant d'aquesta manera una relació sentimental amb Eddie Cochran, la qual cosa va fer que s'invertís finalment l'ordre de les cançons del single. Sharon Shealy també viatjava al cotxe en què anava Eddie Cochran el dia que va morir, però va sobreviure a l'accident juntament amb James Vincent, tot i que aquest va patir seqüeles de per vida en una cama. Havien decidit agafar un taxi després de fer un concert a Bristol. La velocitat excessiva i una roda punxada van fer que el conductor perdés el control del vehicle. Per cert, el taxista es deia George Martin, com a futur productor dels Beatles, i curiosament Summertime Blues va ser una de les cançons preferides de George Harrison, que tenia un pòster d'Eddie Cochran a la seva habitació.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

Tortosa s'acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
1: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
0: Informa't a club65.es.
2: Busques inspiració?
0: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
1: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
0: Informa't a club65.es.
3: Pareu bé l'orella.
4: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
5: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: és la bellesa? Per què ens obsessiona?
1: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
0: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a ccb.org.

0: sempre igual. És que t'has de mandar de bricos, eh? Ho cau.
1: Però què dius? Plimplom de la gran d'hortes de la rut més mèstic.
2: Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
0: D'acord, abaixaré el volum de la música.
3: Gràcies, t'ho agraeixo.
2: Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai, ai.
2: I ara?
6: Xo de luz tarda.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i

Maduixa, taronja, préssec, cirera. Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Confitures de l'àvia, perquè la salut importa. I per gustos, colors.

0: amb el lema EP, gràcies per no deixar rastre, l'Ajuntament i els comerciants volen agrair la col·laboració a totes les persones que es comporten de forma responsable i cívica, tenint cura dels seus animals i alhora conscienciar aquells propietaris per tal que compleixin amb les seves obligacions.
1: Continguts en xarxa.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors, 649-125-865 o al Josep, 669-469-330.
1: Aquest octubre, vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
4: Notícies en xarxa.
5: Dos decrets d'habitatge del govern espanyol que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. El Consell de Ministres els ha validat sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ha tirat pel dret i ha dividit les mesures en dos textos per mirar de contentar els partits amb qui ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa. Fem un repàs del contingut de les normes amb la Txell Garriga i l'Àlex Giral Robert.
6: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
7: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
6: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
7: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
6: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
7: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
6: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
7: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència. I els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
6: A més,
7: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
6: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
7: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.

0: Ei,
1: Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlí.
4: Els de Carlí et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlí.cat.

0: Jo no separo la brossa, em fa mandra.
1: Què dius?
2: Doncs en aquest local cuidem els clients reciclant tots els envasos.
1: Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
0: Doncs no. I tu?
1: Clar, reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Sabies que el registre infantil del català té les seves pròpies expressions? Us heu fixat com parlem a les mascotes? Canviant el to de veu i parlant de manera lenta i entenedora. Doncs així mateix parlem amb els recent nascuts i amb els nens petits. A part, el registre infantil utilitza un munt d'expressions que mai utilitzaríem quan estem parlant amb un altre adult. L'eufemisme fer-se pupa quan els nens es fan mal o l'expressió tenir ganona quan tenen gana formen part d'aquest tipus de registre que està ple de diminutius i eufemismes.
4: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
5: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
6: Toc, toc. Què?
7: La xarxa.
6: Doncs això.

0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
5: Oh. Benvinguts a la ràdio.
3: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
6: Contestador 972-51-1268.
3: Què pots dir el que vulguis?
6: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
6: Contestador 972-51-1268.
3: Pots dir el que realment et dongui la gana.
6: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Et volem escoltar.
4: Jo avui vull parlar... la gent sap que des de que hi ha l'euro en les farmàcies posat s'han estalviat 24.000 receptes, o sigui, medicaments, de la gent que abusava. A veure, els diners, penso jo, que quan cauen del cel, com que no tenen cap valor, es malgasten. Eh? Jo aquesta és la meva opinió. Vinga, bon dia.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
9: Repetiràs.
10: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
11: Què vols dir?
12: Ràdio Vilasacra.
11: Això sí.
12: És així i ja està.
13: Ui, quina joia que ve ara.
14: Tan, que Déu-n'hi-do.
15: A la vida tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les nous catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cru.

0: música, entreteniment.
1: Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalana són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català. Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
2: I tant.
3: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
2: I tant.
4: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
2: I tant.
3: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
2: I tant.
5: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
2: I tant.
6: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
2: I tant.
7: Si lo teu és el silenci.
8: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.

0: t'hem de treure el cap a Girona.
1: Què prefereixen les noies als nois? Amb tanga o bermudes? El granissat, platja nudista o platja normal? O la horxata? I les noies cap als nois? Els nois amb tanga o boxers? Piercing o tatuatge?
2: Jo, com estic molt enamorada de mi cariño, y es sevillano, ya tengo bastante.
3: Un tatuatge m'agrada més que el pincel.
4: No, con boxer no sé, porque como que...
5: I don't know why.
6: Home, ja de moment platja normal.
5: Guap.
6: Les famílies estem més a gust, els anys poden córrer tranquil·lament.
5: Platja nudista, eh?
7: Sobretot hay que mirar la culita.
5: Normal.
8: M'agraden les dues coses. Sóc un tio que s'ho passa tot, eh?
9: No. Una persona que parla un llengua tres importante.
10: Yes, yeah, snake is good for boys.
11: Sí, sí, sí.
12: Oh, I like both.
13: Pues si lleve algo y hay que cogerlo, pues se coge.
5: Oh!
14: No entra les meves normatives.
5: Jo granissat, xuclar ràpid i ja et quedes amb el gel. Granissat.
15: De caramares.
5: Digue'm.
15: Prefereixo de morda de qualsevol puesto menos estrangeres.
16: I like the Bulgarian boys.
17: Espanyol.
16: The Spanish boys.
18: No sé, no me gustan.
19: Oye, ¿dónde está el piloto verde?
20: Una...
19: ¿Qué dice las famosas? Que yo no lo veo.

0: els animals s'expliquen com bonament poden.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta bé, a veure si en saps dir de qui parlo. Treballadora fidel, amb el que trobo les flors, jo que faig parets de mel.
1: Ah, aquesta és fàcil. És l'abella, oi?
0: Esclar, goita com ens ho explica. Treballadora fidel, amb el que trobo les flors, jo que faig parets de mel. I aquest? Guaita. Amb els bons sempre content. Els aviso quan ells dormen i els defenso del dolent.
1: Ah! Bup-bup!
0: És ben bé aquest. Amb els bons sempre content. Els aviso quan ells dormen i els defenso del dolent. És el gos. És clar que sí.
1: Ai! I com s'explica el mosquit?
0: Contra els que volen artistes però els voldrien de fang, fet el meu poquet de música, prenc una gota de sang.
1: Ostres, a veure, torna-ho a repetir.
0: Contra els que volen artistes però els voldrien de franc, fet el meu poquet de música, prenc una gota de sang.
1: Oh, que guai!
0: I aquest, saps qui és? Mira, fils que feia per un niu, me'ls agafen i els treballen, i acabat, us envestiu.
1: Què, què? M'he perdut.
0: Fils que feia per un niu, me'ls agafen i els treballen, i acabat, us envestiu.
1: Ah, el cuc de seda.
0: És clar que sí. Soc fort, honrat i tossut, i no pas molt saberut.
1: Ets ben bé un roc.
0: Com ho has sabut? Soc fort, honrat i tossut.
1: I no pas molt saberut.
0: Tot un roc, un ase, clar.
1: I el rei de la selva, com s'explica?
0: El lleó?
1: Sí.
0: Diu així. Sóc un rei que només sua d'aquella amagada por de trepitjar-se la cua.
1: Com ho diu?
0: Sóc un rei que només sua d'aquella amagada por de trepitjar-se la cua. I aquest, saps qui és? Fixa-t'hi bé. Si jo oblidés ma cantera en arribant al matí, qui sap si el sol tornaria cap més matinada així.
1: Ma cantera?
0: Ma cantera vol dir el meu cant.
1: Ah, doncs, a veure, torna-m'ho a repetir.
0: Si jo oblidés ma cantera en arribant al matí, qui sap si el sol tornaria cap més matinada així.
1: Ja el tinc, el gall.
0: És clar que sí.
1: I no en tens cap d'un ocell?
0: Sí. Escolta, sóc el més gran dels ocells. Cara densa, em solen dir. Jo corro com ningú corre, i els savis resten allí.
1: Ja ho tinc, el Pithecanthropus.
0: Apa, vinga, que és l'estrus. Fixa't bé com ho diu ell. Sóc el més gran dels ocells. Cara densa, em solen dir. Jo corro com ningú corre, i els savis resten allí. Au, doncs parlant d'ocells, un que s'hi fixa molt. Fixa't-hi bé tu també. Jo tinc cara de set ciències i visc de dia ensopit. Totes les meves sentències les penso immòbil de nit.
1: El mussol,
0: que sempre viu ben sol. Jo tinc cara de set ciències i visc de dia ensopit. Totes les meves sentències les penso immòbil de nit. El mussol. Les poesies...
1: Endevinalles.
0: Poesies.
1: Endevinalles.
0: Les poesies endevinalles que heu pogut escoltar són d'en Josep Carner, publicades en la col·lecció Sopa de Llibres de l'editorial Barca Nova. En la locució, Pep Tort i Margalida Cartuixà. Realització, Lluís Cabaldà. M'agraden les sopes.
2: Sí, però a l'estiu...
0: També... A l'estiu, bon vent, Barca Nova i Sopa de Llibres. Ah.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
4: Notícies en xarxa.
5: Atenció, conductors, perquè entra en vigor el nou Reglament General de Circulació. Els canvis normatius posen en el centre de la seguretat viària els usuaris vulnerables, ciclistes, motoristes, conductors de patinet i, com no, Sergi Bassoles, vianants.
6: Sí, major protecció pels usuaris més vulnerables de la via, però també noves obligacions. Per exemple, pels conductors de patinets. Pere Navarro, director de la DGT, en declaracions a Ràdio Nacional.
7: A partir del 1 d'octubre, casco obligatorio, 15 anys, edat mínima per ir en patinete. I luz encendida per favorecer su visibilitat.
6: Atenció, conductors, perquè també hi haurà canvis a l'hora d'adelantar ciclistes.
7: Cuando tú veas un ciclista en la carretera, ¿qué has de hacer? Primero toca el freno, comprueba que hay metro y medio y entonces adelanta.
6: Un altre dels canvis rellevants de l'actualització de la normativa de circulació afecta a la indumentària tant dels motoristes com també dels seus acompanyants.
7: Los guantes obligatorios en carretera, sí. Luego también es verdad que hemos prohibido las chanclas para ir en moto.
6: I en quant a la balissa B-16, des de la DGT insisteixen que el seu ús continuarà sent obligatori, desmentint així algunes fake news.
8: Sopar amb nosaltres?
9: Sí!
8: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Give us a kiss.
1: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: Què vols, mama?
4: Vine!
3: Que estic parlant amb el foraster.
4: Anem.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Pep.

0: m'expliques un conte?
1: Hola, Joel. Mayday, mayday. Ja ho hem deixat amb la Laia. Hem durat 3 setmanes. El tema és que al cap de 2 setmanes jo estava ben enamorat i li vaig proposar d'anar a viure junts i es va espantar. No sé. I amb un dolç i carinyós "no sóc tu, sóc jo", em va deixar. Jo somio amb una relació com les que tenien els meus avis i els meus pares. D'amor i fidelitat fins la mort. De fer-se acostar l'un a l'altre, a les bones i a les males. Però estic veient que en el moment en el que estem això és gairebé impossible. I sobretot si ho busques a Badoo, Tinder, Bumble i totes aquestes aplicacions. Com ho faries tu per trobar una relació com la dels nostres avis fora de totes aquestes apps? Gràcies, camarada.
2: Ho tens superfàcil, noi. Escolta Ràdio Vila-sacra i notaràs que el teu cervell evoluciona.

0: estàs?
1: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell. Aquí, vaja, gaudint. Molt.
2: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.
3: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vila-sacra.
4: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: la nit.
1: Matricula't ja a la UNED, al web uned.es.
2: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
1: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
2: UNED, 972-21-26-00, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-871-455.
3: N'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia, al cor de l'Alt Camp.
2: Passeja en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
1: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
2: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.
3: Psst, molt bé, no?
4: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
5: Pensa en un producte.
6: Joan, dorms?
7: Sí.
6: És que estava pensant que ja sé com fer la reforma de la casa. Renovarem tot el terra, les rajoles de la cuina. Canviarem la banyera per un plat de dutxa amb columna d'hidromassatge.
7: Sí, sí, Maria. Ja ho farem demà.
6: Sí, sí. Demà anirem a Fries.
8: La Maria ho té clar. I tu, com ho tens? Tot per a materials de la construcció a Fries Materials, a la zona comercial de Vila-sacra.

0: vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: Gironit.com.
1: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
0: Gironit.com.
1: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
0: Gironit.com.
1: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
0: Gironit.com.

0: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
1: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: El preu de l'habitatge a la demarcació de Girona continua a l'alça i frega els màxims de la bombolla. Els pisos s'encareixen un 9,9% interanual i un 0,5% respecte al primer trimestre del 2026, mentre que el valor taxat mitjà dels immobles se situa en 2.162 euros per metre quadrat. La sequera i els residus obliguen a repensar els serveis urbans de Girona. Lloret de Mar alerta de la pressió que genera el turisme i Camprodon reclama més recursos, mentre Qualia i GBI Paprec demanen anticipar-se als nous reptes. La mostra del vi de Figueres creix fins als 11 cellers i estrena un gran espai conjunt amb el Fòrum Gastronòmic. La quarantena edició se celebrarà del 2 al 4 d'octubre a la Rambla, amb un nou bar, quatre tasts en espais singulars i Jaume Sopirós com a pregoner.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser la nit de dilluns a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home que van treure del seu vehicle al mig de la P7. El director general dels Mossos, Ferran López, ho emmarcaven en pràctiques exclusives entre grups criminals.
2: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
1: López també ha passat de puntetes sobre la sortida de Josep Lluís Trapero del càrrec, que ara fa 15 dies va assumir ell, i ha negat desavinences internes al cos.
0: Notícies en xarxa.
3: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
5: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
1: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
2: O no? Sí, no?
3: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara?
7: Des del joier de la nostra discoteca... El disc rodó.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Ens ha pillat el toro. Hem d'agafar el toro per les banyes. Cada expressió mencionada té uns quants equivalents en català que també funcionen la mar de bé. Quan volem expressar que hem fet tard o que hem fet les coses a destemps, sovint ens hi referim amb l'expressió a toro passat, per influència castellana. En català som més de passar la pilota i dir a pilota passada. Segur que alguna vegada no heu pogut entregar un treball en un termini determinat. Oi? Quan ens passa això, no ens pilla el toro. Som més de dir que passa el temps volant, que fem curt, que el temps s'acaba o que el més calent és a l'aigüera. Finalment, quan actuem amb valor i fermesa davant una situació difícil, sí que podem dir que agafem el bou per les banyes, però sempre és millor fer servir expressions més actuals com plantar cara, fer-se fort, ensenyar les dents, tenir ovaris o tenir collons. I vosaltres, amb quina expressió us quedeu?

La teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts som més forts.

0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Hola, bon dia, em dic Maria i avui recomano un llibre que es diu Encanto. Parla d'unes nenes que viuen moltes aventures. L'aventura que més m'agrada és la de que la germana petita es perd al bosc i la troben al final.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: I parlant d'emocions...
3: 75.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.

0: Besòs es acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
1: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
2: La nit.
3: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.

0: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Salvador Massip és metge doctorat en genètica molecular, investigador i escriptor. Actualment dirigeix un grup de recerca a la Universitat de Leicester, Anglaterra. Acaba de publicar un llibre amb el títol Viurem per sempre. Curiós, viurem per sempre? Què en penseu vosaltres? Estàs dirigint un grup de recerca a la Universitat de Leicester, Anglaterra. En què esteu treballant ara, en el teu grup?
2: Estem treballant en l'envelliment, que és un tema que és molt, molt apassionant, realment, per què envellim i si realment hi ha alguna manera d'aturar-ho o millorar l'envelliment.
1: Parlem, potser, de manipulació genètica?
2: La manipulació genètica pot tenir coses molt bones, però, sens dubte, s'ha de fer només quan estiguem preparats per fer-la. En aquests moments encara no sabem exactament, no controlem exactament tots els paràmetres i és una mica imprudent ficar-nos-hi, però de cara al futur no crec que sigui una cosa que haguem de descartar sense estudiar-la bé.
1: Bé, però tots sabem, i és conegut per tothom, caso de la Dolly, de l'ovella Dolly, que ja s'està tocant aquest tema de la...
2: I tant. De fet, la teràpia gènica fa molts anys que s'està estudiant, des de finals del segle passat. Va haver-hi uns quants entrebancs, però finalment la idea aquesta de tractar malalties injectant gens, per dir d'una manera molt resumida, en principi sobre el paper era molt bona, i fins que no s'ha trobat la manera de fer-ho ha costat una mica, però ara en aquests moments hi ha malalties, sobretot les que tenen dèficits amb algun gen que no funciona, doncs que es pot aconseguir injectar material genètic i fer que les cèl·lules que no tenien aquest gen o no els funcionava el gen, de cop i volta el tinguin i puguin fabricar la proteïna que sigui, no? I si pensem de cara al futur, això es podria aplicar a moltíssimes malalties, coses tan simples com la diabetis. Es podria injectar algun tipus de gen per fer que es fabriqui més insulina, etc, etc. I estem, crec, tot just explorant el principi del que podria ser el tema de fer servir gens com a tractaments.
1: Hi ha un capítol en el llibre que parla dels pots humans. Pots humans, entenc, després dels humans. No sé si saps...
2: A mi m'agrada molt el tema aquest dels pots humans. El trobo molt, molt emocionant perquè barreja una mica les dues coses que m'agraden, que és la ciència i la ciència-ficció. D'aquí estem entrant una mica en terreny de ciència-ficció. El pots humà seria un humà modificat, tan modificat que gairebé no sembla un humà, o que ja podries considerar-se gairebé una espècie diferent.
1: Però a veure, quan dius modificat, genèticament, què m'estàs dient exactament?
2: Quan diem modificat, què vol dir exactament? Doncs pots, imagineu-vos posthumans, doncs això, amb gens que vam a base d'injectar-se gens o de manipular els gens als embrions, doncs acaba sent canviant les característiques d'aquella persona. Doncs podem pensar que els humans del futur podrien fer 3 metres d'alt i ser de color blau en lloc de ser com nosaltres. En principi, podem arribar a tenir la informació i les eines per fer canvis així. També podem pensar en posthumans, si s'ha anat ser tan radical, doncs amb els cíborgs. Per exemple, els cíborgs seria barrejar màquines amb humans. Podríem tenir persones amb pròtesis mecàniques. Tot el que heu vist a les pel·lícules de ciència-ficció s'està acostant bastant a la realitat. Estem cada cop anant més cap aquí i estem entrant una mica això, no? Aquest dilema, no? Aquest debat que hem de tenir. Fins a quin punt hauríem de modificar els humans, no? Si no és per curar malalties, perquè és que en aquest cas no estaríem parlant d'una teràpia gènica que seria en principi curar una malaltia, sinó que estaríem parlant de fer millores, de millorar-nos, de canviar, per exemple, una extremitat humana, posar-li una mecànica perquè funciona millor i perquè estaríem més forts o pel que fos. Ho hem de fer, no ho hem de fer? Un cop siguem capaços de fer-ho, és realment, èticament, és el que hauríem de perseguir.
1: M'estàs parlant de ciència-ficció.
2: No només de ciència-ficció, sinó ara ja realment que poden passar, que crec que com abans els discutim millor.
1: Però és que estàs parlant de temes molt importants, temes que s'han de discutir amb moltíssima gent, amb els humans, amb la gent del carrer.
2: Sí, clar, això crec que és molt important, perquè tenim aquesta idea que la ciència, bé, la ciència va fent, però és que la ciència va molt ràpid, la ciència va més ràpid que la societat. Perquè abans que quan ens adonem, i això ha passat al llarg de la història diverses vegades, abans que ens adonem, la ciència ja ha fet un descobriment pel qual no estem preparats socialment. I això crec que aquests debats s'haurien de tenir abans que realment sigui possible. Per exemple, el tema de la modificació genètica, no hem tingut encara el debat a fons de si realment hem de fer modificacions genètiques o hauríem de permetre o no dels embrions, i ha passat, i ja tenim nenes que han nascut modificades. Això hauria d'haver-ho discutit i posar mesures, si no volia que passés, doncs molt abans, no? I ara crec que és un bon moment per començar a reflexionar sobre temes de futur. Per això una mica el llibre serveix per això, no? També per començar, primera, per explicar quines novetats científiques ens esperen a curt termini, i segona, per incentivar una mica aquest debat que deies, no? Que això crec que és una cosa que s'ha de discutir entre tots. No som només els científics que hem de decidir cap on va la humanitat, humanitat, sinó que tota la humanitat sencera hauria de ser capaç una mica de participar en aquest debat, i per això crec que és important que tots ens informem, tots llegim sobre aquest tema i vulguem participar en aquesta mena de discussió de cap on va la humanitat.
1: Cap on va la humanitat? Potser, com dius en el títol del teu llibre, anem cap a viure per sempre?
2: Per sempre potser no, que és el títol del llibre, no? Una mica la pregunta de si podrem viure per sempre o no, però crec que sí que veurem canvis. De fet, aquesta és una de les coses que treballo al meu laboratori i crec que és la que hi ha hagut més avenços en els últims 5-10 anys. Hi ha hagut uns canvis. L'ha passat de ser una cosa teòrica a ser una possibilitat. En el meu laboratori, per exemple, hem aconseguit, o estem treballant amb uns ratolins en els quals hem aconseguit que visquin més temps i que tinguin menys els efectes de l'envelliment. Per exemple, el tema de la pèrdua de memòria i pèrdua de funció cerebrals els hem aconseguit retardar amb uns fàrmacs. No som ni molt menys els únics que estem treballant amb aquest tema. Hi ha molts exemples de, encara amb animals de laboratori o amb cèl·lules, que demostren que els processos bàsics de l'envelliment, la biologia de l'envelliment, es coneix i es pot modificar, es pot frenar fins a cert punt.
1: M'estàs deixant al·lucinat. M'estàs dient que això ens pot portar a la immortalitat?
2: Si això acabarà sent portant a la immortalitat, jo suposo que tan extrem no, però sí que hauria de portar-nos als primers fàrmacs. De fet, ja s'estan provant alguns fàrmacs en alguns casos que podrien, doncs, desconnectar aquests processos que tenim tots d'envelliment i, doncs, intentar més que viure molts anys, el que estem sobretot treballant és viure millor, el temps que vivim, que estiguem en més bones condicions, i això crec que es pot aconseguir. I de fet, el primer assaig clínic amb un fàrmac anti-envelliment de veritat, que és que estem treballant al laboratori, es va fer la setmana passada i va fallar. Va ser una, per desgràcia, no va funcionar com s'esperava. S'estava treballant sobre la degeneració dels cartílags, de les articulacions, i no es va veure que funcionés, però és el primer pas, i crec que al llarg dels propers 10, 15, 20 anys crec que veurem assajos clínics amb fàrmacs que permetran reduir d'alguna manera l'envelliment en algun teixit, o d'alguna manera per fer-nos envellir d'una forma més sana.
1: I em pots dir, sisplau, com ho esteu fent, això?
2: El que estem fent, sobretot, és treballar amb uns fàrmacs que permeten eliminar o destruir les cèl·lules velles. Penseu que quan anem envellint, les nostres cèl·lules van envellint amb nosaltres, no? Hi ha un tipus de cèl·lules específicament que es diuen les cèl·lules senescents, que el que fan és, doncs, estorben en els teixits. Són els que fan que els teixits no funcionin bé. I com més envellim, més d'aquestes cèl·lules tenim. I hem vist al laboratori, en els ratolins, que si eliminem aquestes cèl·lules, els ratolins viuen més temps i millor. I ara hem trobat uns fàrmacs que sembla que poden fer això amb humans també, i s'estan començant a provar amb humans a nivell, doncs, de coses molt concretes, d'eliminar aquestes cèl·lules en zones concretes del cos, per veure si algunes malalties o condicions associades a l'envelliment milloren un cop eliminem aquestes cèl·lules, que sobre el paper hauria de ser així.
1: Salvador Massip, metge, doctorat en genètica molecular, investigador i escriptor, actualment dirigint un grup de recerca a la Universitat de Winchester, Anglaterra. M'has deixat sense paraules i també sense temps. Fins aviat, tornarem a parlar del tema.
2: Que vagi bé.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
6: Ràdio Vilasacra.
7: Ràdio Vilasacra.
6: Ràdio Vilasacra.
8: Ràdio Vilasacra.
9: Pot ser part del canvi. Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.
1: Bona nit.

0: Em desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento... I m'agrada quan em crides, quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci. Per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
1: Vila-sacra, la capital del món.
0: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.
2: Informació, música, entreteniment.
3: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
4: Què vols dir?
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Això sí.
7: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
8: Tan, tan, tan.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Martí, Núria, com esteu?
2: Estem molt bé.
3: Ara mateix venim de la botiga Rem.
1: Botiga Rem? I què venen allà?
3: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
2: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
1: Uau, és increïble!
2: Rem, roba electrònica a la moda. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
3: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
4: Rem, electrònicament en la teva ment.
5: Fas un sopar amb nosaltres?
6: Sí!
5: Seleccionat i mirat de ben a prop.
7: Quin somni.
8: Enco Sant Jordi t'oferim alta qualitat en carburants al millor preu. Distribució a domicili amb entregues diàries a tota la província en 24 hores. Distribució de gasoil i automoció industrial, agrícola, de calefacció i embarcacions. Recorda, servei a domicili. Truca'ns. Enco Sant Jordi. 972-79-80-19. T'ho portarem a casa. 972-79-80-19.
9: Oli Verge Extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy? Com en Dalí?
10: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
9: Amb certification.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.

¿Te imagines un Monashins? Doncs sí, estàs aquí, a Generacions. Els dijous, d'11 a 12 de la nit, la millor hora del món.

calzoncillo. Comencem ja mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps. Per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats. Aquesta gent venuda. Que no t'enganyin. Surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant la veu.

Bé, ja som aquí, un dilluns més. Per passar una bona estona, el que sempre et dic, una horeta de bona música en període de guerra, quan estan matxacant a Ceuta, estan matxacant a Espanya i els partits polítics ningú es mou. Diuen, és el PSOE, és el PP, però i és de més. El Vox, bueno, ahí està, però l'Illa que el tenim aquí fent-se una casa que no vegis perquè, bueno, ha guanyat calés amb les mascaretes que no serveixen per res, però ell ha guanyat calés i segueix fent-la com vol. Estàs aquí, a Generació, ja saps, en Pep Ballano els controls i en Pep Ballano el que et parla. Espero que t'agradi, que t'ho passis bé i que disfrutem aquí de la bona música. De moment aquí tenim el Miguel Bosé i l'Antonio Vega i espera que ho miro bé el sitio de mi recreo perquè vaig una mica sense atabalat per la merda aquesta de la guerra que em treu de polleguera. Disfruta aquí, a Generación.

I bé, la tardor està arribant. Si no ha arribat ja, quan surti el programa aquest a l'aire, que espero que estiguis bé, que els menes pues, no arribin a casa teva, però bueno, tranquil. Elilla no posarà cap al seu casà, el senyor Pedro Sánchez allà a la Moncloa tampoc posarà ningú. És que avui m'ha donat per aquí, no? Perquè dius, hòstia, sí, vinga, va, Cristià, anem a adaptar-los. Però totes les violacions que estan a Venti i a Ceuta, la Irene Montero i sa pastelera mare, que en pau descansi, suposo, i la Idoia i su pastelera madre també, pues, que on estan? La boca callada i bueno, estan tragant i no diuen res, eh? Però viure a Ceuta ara és molt dur. Bueno, nosaltres tenim aquí gossos i corren, el que fan els polítics, s'amaguen i se'n van. Però bueno, clar, tot el PSOE té hisendes allà a Marroc i per això no fan res, perquè el rei d'Espanya, o sigui, Mohamed VI, fa el que vol.

0: Macaco.
1: Bueno, señor Dagoso, tú andite, Dani Macaco, que se me iba a olvidar, sí. Cuando estaba escuchando aquí, a ver cómo entraba la música, digo, ostras, no edita el Macaco. Pues bueno, aquí el teníamos. Después pusaremos alguna más de él, ¿vale? Ahora anem en plan tranqui, na tirant, na fent y... Bueno, no voy a ficar més a la llaga que es diu, ¿no? De bueno, de tot això que està passant a Ceuta, que sàpigues, t'ho dic per informació que he agafat por ahí, Ceuta, Melilla i les Illes Canàries estan venudes ja. O sigui, ja les té el rei de Marroc, ja les ha comprat, ja l'ha dit el senyor Pedro Sánchez que les vol, el senyor del PP Feijóo tampoc diu res, los de Podemos i, bueno, tota la resta, Junts i tot això, no obren la boca, i si l'obren, l'obriran a partir d'ara, perquè diuen, hòstia, no nos votarà ni Déu, no, cony, és que esteu posant tot a sobre a Catalunya, o sigui que, què li feu a Catalunya? L'esteu destrossant, l'estimeu? No, no estimeu ni Catalunya ni Espanya. A Espanya diu, som catalans, pues vale, però i la resta? Bueno, aquí tenim. A Joaquín Sabina i Leiva, i tan joven i tan viejo. Me'n sembla que és una cosa així com som jo, tan jove i tan vell. Però bueno, no vull enfadar-me. Tira endavant.

Bé, perquè no t'alteris, de fons he posat melodies ancestrales para sanar tu aura y soltar miedo, ira y tristeza. Creo que estoy en ello, encara que no se nota molt, eh? Pero bueno, ahí estoy, intentando soltar y deixar anar. Bueno, seguim. És que estic mastegant un xicle, perquè m'ha vingut un mal de gust, seria per tot això que estic explicant. Perquè la ministra que li van donar 20.000 milions d'euros, o 20 milions d'euros, no sé quants, molts, massa per a una senyora que no té ni puta idea del que fa, que van trair perquè va follar, un senyor, sí, no és masclista, jo m'autopercibo com a mujer, o sigui que em fot molt aquesta dona fàstic. Los secretos, que solo estás. Pues sí, segurament en algun moment necessites estar sol. Pues mira, viu el moment, que és el que toca, perquè el futur no existeix. O sigui, viu avui.

0: Bé, intento calmar-me, intento estar en el moment, en aquest moment en què estic, en el que, bueno, hi ha molta gent que s'ha oblidat de la seva vida, que estan patint. Recorda que la por, el miedo, és el que fa més mal. Ja ho vam provar amb el Covid, que ara al novembre te'l tornaran el Covid, sí, perquè t'esperes el Nadal tranquil i no. Perquè mentre estàs mirant el Covid, mentre mires això de Ceuta, ja no mires la Begoña, la dona del Sánchez, i no mires el Sánchez, tots els seus entremellets que té, i... Bueno, se t'oblida tota la resta de merda. La V16, que diuen que ara pues igual ja no serveix, ja no passa res si no la portes. No ho sé, tindré que mirar a veure si és veritat o no, perquè hi ha tantes mentides por ahí, sobretot del PSOE i del PP i la mare que els va parir a tots dos junts. I bueno, el Pablo Iglesias pues igual, no? La Irene Montero callada com una puta, com es diu, és un dir, sí, callada com una puta, és que es diu sempre així. Bueno, que me voy, macaco, me olvidé de vivir. Pues això, no t'oblides de vivir, i sobretot no tinguis por, viu la teva vida sense por, eh? Jo en el Covid pues vaig estar viatjant i sense cap problema per enlloc, per tot el món. Per què? Perquè el que tenia por no es movia i no vivia. Macaco, me olvidé de vivir.
1: ¡Qué pasada!
2: ¿Te gusta el casoflón,
1: eh?
2: Sí.
1: No, no, no, no.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No, no,

0: Ah, sí, muchas gracias.
1: ¡Oiga!
2: ¿Qué pasa?
3: Sí, pero el que estoy viendo aquí en internet, la DGT, la alcohólica que enseñó el director de la DGT, porque es un alcohólico, sí, que no es un insult ni res de ver, ¿eh? Tú el veus y dius borracho y putero también, porque son anat de farra mentre tothom estava tancant. La veritat és la veritat, o sigui que cadascú que es posi com vulgui. Jo estava al PSOE i m'he esborrat perquè, bueno, més que res perquè m'han fet una mica fora, per dir la veritat, i l'altra és perquè, bueno, deixes de creure en una gent. És el que té, segueixo sent d'esquerres, perquè ells no són d'esquerres, ells són socialistes, que no saben el que són, i jo estic aquí. Pedro Capó, la fiesta, mira, parlant d'alcoholisme i la V16 i el PSOE i el PP, pues la fiesta, el PP, pues són amics de les màfies galegues. Amics íntims, no hi ha que dius de passada, no, íntims, vale? Pues eso, Pedro Capó, la fiesta, disfruta aquí a Generacions.

0: Pero no tiene nadie que
1: se llame.
0: ¡Qué bonito!
1: Sí.

Bé, aquests eren Revolver, acompanyats per una gran dama de la cançó també, i que, bueno, m'ha agradat, i quan la vaig escoltar dic, ostres, pues sí. I ara, per no embolicar-me, perquè queda poc i que disfrutes aquests 15 minuts més o menys que queden, o una mica menys, o sigui, en comptes de 15 són 14. The Emotional Iris Folk Remaining You Never Heard. Aquí, a Generacions. Ai, queda això, que no sé què dit, però ha quedat bé, oi que sí? Pues ara, que ja queda poc. Aguanta.

Bé, jo diria Catalunya desperta, Espanya desperta, perquè això és el caos i estan fent el que volen. Però clar, és que també Europa aquí ha dit algo. Sí, acertes d'Espanya. Sí, però ningú ha fet res. I la von der Leyen aquesta, si és jueva, què vols que faci? No és dels jueus bons, eh? És una jueva dolenta. Però té que haver-hi de tot en el tot el món. El que passa que està en un puesto que ningú l'ha votat, sempre ho he dit, i ahí està. I la del Banc Europeu també. I ara ja t'han fotut l'euro digital. És com la balissa, no? Te la foten gent que ahí estan. Que els han posat, no sé qui els ha posat. Bueno, és igual. Vinga, va, que anem. Toni Alborán, que bonita és la vida. Després de tot el que t'he dit, no sé si penses això. Però bueno, que és bonita, eh? Si tens bona gent al costat i positiva, pues això. Toni Alborán, que bonita és la vida.

Pues ara vull que descansis una mica, que sigui música més o menys relaxant. No sé el que diran, però el que diguin estarà bé. You are never alone. El senyor Chris Stapleton, que no sé si és un programa o és un senyor de veritat, i Damian Marley, aquesta dona em sembla que sí que és de veritat. És que ara amb la IA, aquesta merda que han tret, perquè abans jo un WhatsApp el trigava, no sé si era mig minut o res, 10 segons en escriure un WhatsApp. Ara trigo una hòstia, perquè posa el que li dona la gana, tens que tornar enrere, corregir, tornar a corregir, o quan ja l'has enviat, que te dius, ja està bé, pum, t'envies i te dones compte que hi ha una paraula que tu no l'has posat, que diu merda, però si no he posat merda, però està allà. I us la IA, que l'Elon Musk, este, com es digui, que té tants satèl·lits per ahí volant i controlant el món, pues, diu que és una meravella. Pues no, el cotxe elèctric, el cotxe que té connexió a internet, està molt bé, però fan el que volen. Te pararan el cotxe, que ho sàpigues, eh? Poden parar-lo. Sí, ha sortit un mecànic d'aquests que surten Quarto Milenio, és així, que un Tesla no el pot arreglar perquè els de Tesla l'han bloquejat i no li deixen. Per què? Perquè no està allà Tesla i es critica. No es critica, diu la veritat, que els cotxes elèctrics són una punyetera merda i contaminen més que els altres. Però això canvia perquè ara Xina ha dit que deixarà de fabricar cotxes elèctrics perquè s'ha donat que és una merda. Bueno, no sé si ho faran o no, però de moment aquí tens Chris Stapleton, Damian Marley i el seu You Are Never Alone. No sé si arribem al final amb això.

a la carretera, controla, navegui, ja saps, t'espero aquí la propera setmana, espero no fer una altra bronca com aquesta. Que t'estimo, que si això, que no veguis, els que van al costat teu, tampoc. Aigua i sucs, si no porta molt sucre, perquè s'ha de controlar molt el sucre, que si no fa tonteries i malalties, pues això, pots beure's. Si no, ja saps, aigua i aigua en gas, que també està bona, de Caldes de Malavella, eh? O de Vilajuïga, que també és molt bona. Vinga, fins la propera setmana, amics, patada.

0: com bé saps, escoltes Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.
1: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Què, què?
3: Que això és Ràdio Vila-sacra.
4: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?
5: Bona nit. Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra 24 hores al dia.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 394 des dels nostres inicis i tercera d'aquesta 11a temporada. Tom Hanks és una de les figures més emblemàtiques del cinema nord-americà contemporani. L'actor ha sabut construir una trajectòria marcada per la versatilitat i la capacitat de transitar entre la comèdia i el drama. La popularitat li arribaria amb títols com Splash, Big o Elles donen el cop. Però seria Filadèlfia, dirigida per Jonathan Demme, la pel·lícula que consolidaria el seu prestigi com a actor dramàtic. La interpretació d'Andrew Beckett li proporcionaria el seu primer Oscar a millor actor el 1994. Un any més tard va repetir el guardó amb Forrest Gump, de Robert Zemeckis. Amb aquest doble triomf consecutiu, Hanks va entrar en un selecte grup d'intèrprets de la història dels Premis de l'Acadèmia. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Thomas Jeffrey Hanks va néixer el 9 de juliol de 1956 a Concord, Califòrnia, en el si d'una família de classe treballadora. Era el tercer dels quatre fills que va tenir Amos Meffer Hanks, cuiner de professió, i Janet Marilyn Frager, que treballava en l'àmbit sanitari. Els seus germans són Sandra, escriptora, Larry, professor d'entomologia, i Jim, que posteriorment es dedicaria a la interpretació. Tom ocupava la tercera posició entre els quatre germans. Els seus primers anys van estar condicionats per la separació dels seus pares, que es van divorciar quan Tom encara era molt petit. La ruptura familiar va provocar una infància itinerant. Hanks va viure amb diferents membres de la família, traslladant-se sovint d'un lloc a un altre. Durant la seva etapa escolar, Hanks no va destacar com un jove destinat a convertir-se en una estrella cinematogràfica. Era un noi més aviat reservat. El teatre escolar, però, li va proporcionar un espai en què podia desenvolupar una personalitat diferent. Aquesta primera aproximació va ser decisiva. Abans de que Hollywood el descobrís, ell ja havia après les bases de l'ofici damunt dels escenaris.

cop finalitzats els estudis secundaris, va ingressar al Cabot College, on va estudiar interpretació. Posteriorment va continuar la seva formació artística a la California State University, a Sacramento, encara que no arribaria a completar els estudis universitaris perquè l'oportunitat d'incorporar-se professionalment al teatre va arribar abans. El pas determinant es va produir el 1977, quan Hanks va entrar en contacte amb el món professional a través de la companyia teatral Great Lakes. Allà va interpretar el personatge de Grumio a La Feréstega Domada, de William Shakespeare. Aquell treball va representar el seu debut professional com a actor i li va permetre adquirir experiència davant del públic i sota les exigències d'una companyia teatral. La disciplina dels assajos, el treball amb directors i companys i la necessitat de construir un personatge a partir del text van constituir la base sobre la qual edificaria la seva carrera cinematogràfica. A finals dels anys 70, l'actor decideix traslladar-se a Nova York amb l'objectiu d'obrir-se camí en el món de l'espectacle.

el drama més cinematogràfic. El seu primer contacte amb la gran pantalla arribaria el 1980, amb un paper secundari a la pel·lícula de terror Sabe que está sola, dirigida per Armand Mastroianni, on interpretava Elliot. El film era una producció de baix pressupost i no li va donar l'impuls que necessitava, però li va permetre entrar en el circuit cinematogràfic professional. Aquell mateix any, un responsable de càsting de l'ABC es va fixar en ell i va ser seleccionat per protagonitzar juntament amb Peter Scolari la comèdia televisiva Amigos del Alma. La sèrie presentava dos joves publicitaris que es disfressen de dones per poder viure en un edifici residencial exclusivament femení. La sèrie va proporcionar a Hanks una visibilitat que no havia tingut fins aquell moment. També va aparèixer com a convidat en diverses sèries de gran popularitat. A Happy Days va coincidir amb Ron Howard, que estava iniciant una carrera com a director.

Aquesta etapa inicial, encara allunyada dels grans èxits, seria fonamental per entendre la posterior evolució d'un actor capaç de passar de la comèdia més física

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Quan Howard va començar a preparar Splash, una comèdia fantàstica sobre un home que s'enamora d'una sirena, inicialment no pensava en Hanks per interpretar el paper protagonista, però finalment el director va confiar-li el paper d'Alan Bauer, el protagonista masculí de Splash, al costat de Daryl Hannah. Estrenada el 1984, el film va obtenir un important èxit comercial. La relació professional amb Ron Howard es convertiria des d'aquell moment en una de les constants de la trajectòria de Hanks. L'èxit del film arribaria acompanyat d'un segon títol estrenat aquell mateix any, Comiat de solter, on Hanks donava vida a Rick Gasco, reforçant la seva imatge com a actor de comèdia. Tanmateix, els anys immediatament posteriors no serien una successió d'èxits. L'actor va protagonitzar L'home de la sabata vermella, Voluntaris, Esta casa es una ruina i Dos sabuesos despistados. La majoria d'aquestes pel·lícules no van ser massa ben rebudes per la crítica, però la premsa especialitzada destacava la capacitat de l'actor per sostenir fins i tot pel·lícules que no havien funcionat.

començar a allunyar-se de la imatge d'actor còmic. El canvi seria especialment visible al 1988, quan la directora Penny Marshall li ofereix el paper de Josh Baskin a Vic. El personatge, un adolescent que es converteix sobtadament en adult després de formular un desig davant d'una màquina màgica, exigia combinar comèdia, vulnerabilitat i una interpretació basada en la innocència infantil. Amb Vic, Hanks va obtenir la seva primera nominació a l'Oscar com a millor actor protagonista. A començament dels anys 90, Hanks ja era una estrella consolidada, però encara havia de demostrar que podia anar més enllà de la comèdia comercial. El canvi arribaria amb una sèrie de personatges que li permetrien exhibir uns registres dramàtics cada cop més amplis. Entre aquests treballs trobem La foguera de les vanitats, dirigida per Brian De Palma el 1990, i Elles donen el cop, de Penny Marshall, estrenada el 1992, on va compartir protagonisme amb Gina Davis, Lori Petty i Madonna.

Però el gran punt d'inflexió seria Alguna cosa per recordar, escenada el 1993 i dirigida per Nora Ephron. Hanks interpretava Sam Baldwin, un vidu que inicia indirectament una relació sentimental amb el personatge interpretat per Meg Ryan. La pel·lícula va recuperar l'estructura de comèdia romàntica clàssica i va convertir Hanks i Ryan en una de les parelles cinematogràfiques més identificables del cinema nord-americà dels anys 90. Tots dos tornarien a coincidir 5 anys després a Tens un email, també escrita i dirigida per Ephron. Aquell mateix any, Hanks assumiria el paper que canviaria definitivament la percepció que Hollywood tenia d'ell. El director Jonathan Demme li va oferir interpretar Andrew Beckett, un advocat homosexual que és acomiadat del seu despatx després de que els seus companys descobreixin que té la sida. Al repartiment hi figuraven Denzel Washington i Jason Robards. La interpretació li va proporcionar nombrosos reconeixements, el més important el 21 de març de 1994, quan Hanks va guanyar l'Oscar a millor actor per Filadèlfia. També va obtenir el Globus d'Or i l'Os de Plata al Festival de Berlín, entre d'altres distincions.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però Hans no disposaria de gaire temps per assimilar aquell èxit. Paral·lelament, hi havia rodat una altra pel·lícula que tindria un impacte encara més gran, Forrest Gump. El projecte estava basat en la novel·la homònima de Winston Groom. El guió va ser escrit per Eric Roth, mentre que la direcció va correspondre a Robert Zemeckis, cineasta amb qui Hanks establiria una de les relacions professionals més importants de la seva carrera. Forrest és un home amb una capacitat intel·lectual limitada, però amb una extraordinària determinació que travessa alguns dels episodis més importants de la història dels Estats Units del segle XX. El relat incorpora personatges històrics i esdeveniments reals mitjançant efectes visuals que permeten inserir Forrest en imatges d'arxiu. Estrenada el 6 de juliol de 1994, el film es va convertir en un fenomen internacional. La pel·lícula va rebre 13 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 6, entre elles millor pel·lícula, millor director per Zemeckis, millor guió adaptat, muntatge, efectes visuals i millor actor per Tom Hanks.

aquest segon Oscar consecutiu, Hanks es va convertir en el segon actor de la història que aconseguiria guanyar l'estatueta de l'Acadèmia en la categoria de millor actor en 2 anys consecutius. L'anterior havia estat Spencer Tracy. A data d'avui, són els únics actors en assolir aquesta fita. La relació amb Zemeckis no acabaria amb Forrest Gump. Director i actor tornarien a coincidir en diverses ocasions. El següent projecte seria Nàufrag, estrenat l'any 2000, on Hanks assumiria pràcticament el pes dramàtic de la pel·lícula. Abans, però, l'actor ampliaria les seves activitats dins de la indústria. A partir dels anys 90, començaria a consolidar-se també com a productor, una faceta que li permetria intervenir en els projectes des d'una perspectiva diferent de la interpretació. Començava a participar en la creació, producció i desenvolupament de treballs cinematogràfics, una activitat que es convertiria en una part important de la seva trajectòria posterior.

Rafael, la seva vida personal també experimentaria canvis importants. Després del seu primer matrimoni amb Samantha Lewis, amb qui havia tingut dos fills, Colin i Elizabeth, Hanks es va casar el 1988 amb l'actriu Rita Wilson. La parella tindria posteriorment dos fills, Chester i Truman. Després de l'impacte de Forrest Gump, Tom entra en una etapa de maduresa artística. Un dels seus primers grans reptes d'aquest període va ser Apollo 13, estrenada el 1995. El film va obtenir 9 nominacions i en va guanyar 2. Aquell mateix any, Hanks es va convertir en la veu original de Woody, el vaquer joguina protagonista de Toy Story. La veu de Woody es convertiria en un dels seus personatges més reconeixibles i l'acompanyaria durant dècades en les diferents entregues de la franquícia. La seva carrera, però, entraria en una nova dimensió quan va protagonitzar Salvem el soldat Ryan, dirigida per Steven Spielberg. Hanks interpretava el capità John H. Miller, oficial de l'exèrcit nord-americà encarregat de dirigir un petit grup de soldats que ha de localitzar el soldat James Francis Ryan, interpretat per Matt Damon.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: La relació entre Hanks i Spielberg es convertiria a partir d'aquell moment en una de les associacions més sòlides del cinema nord-americà contemporani. La seqüència inicial del desembarcament a Omaha Beach va adquirir una especial notorietat per la seva representació física i visual del combat. Spielberg va optar per una posada en escena immersiva, amb una fotografia de Janusz Kaminski i un muntatge de Michael Caine. La pel·lícula va obtenir 11 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 5, les corresponents a millor direcció per a Spielberg, muntatge, fotografia, so i efectes sonors. Hanks va ser nominat al seu tercer Oscar a millor actor per la seva interpretació del Capità Miller, encara que no va obtenir l'estatueta. Tal i com apuntàvem fa uns minuts, l'any 2000 seria un any especialment important per l'actor, perquè tornaria a treballar amb Zemeckis a Nàufrag. Hanks donava vida a Chuck Nolan, un executiu de FedEx que sobreviu a un accident aeri i queda incomunicat en una illa deshabitada. El projecte exigia una transformació física extraordinària, perdent una quantitat considerable de pes durant la producció per representar el pas dels anys.

La seva interpretació li va proporcionar una nova nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actor. Aquesta va ser la cinquena després de Big, Philadelphia, Forrest Gump i Salvem el soldat Ryan. Durant aquest període, l'actor va continuar alternant cinema comercial i projectes d'autor. La seva activitat com a productor s'anava ampliant i començava a intervenir en produccions televisives de prestigi. Entre aquests projectes destacaria posteriorment Band of Brothers, desenvolupada juntament amb Spielberg a partir del llibre de Stephen E. Ambrose. Però de tot això i molt més haurem de parlar la propera setmana, ja que el temps d'avui no dona per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Avui volem proposar-vos un dels millors títols operístics del considerat com a pare del classicisme. És per això que coneixem el títol de Franz Joseph Haydn titulat Armida.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: Armida és una òpera dividida en tres actes amb música de Franz Joseph Haydn, amb llibret en italià atribuït a Annunziato Porta, tot i que basat en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 26 de febrer de 1784 al Teatre del Palau del Zenjara a Ferot, a Hongria. Pel que fa als personatges principals, Armida és una maga enemiga dels cristians que intenta seduir el cavaller Rinaldo i suborna el rei musulmà Hidreno. És un paper que, podríem dir, l'ha d'interpretar el que acabarien sent les sopranos de coloratura, un rol d'alta volada pel que fa, òbviament, a la coloratura i que avui podrem gaudir en la veu de Cecilia Bartoli. Rinaldo es tracta d'un heroi cristià que ha deixat arrossegar-se pels plaers que li ofereix Armida a causa d'aquesta seducció pels plaers ha deixat de banda la lluita contra els musulmans. Un paper, el de Rinaldo, per tenor líric lleuger o directament lleuger. Zelmira és la filla del sultà d'Egipte, una aliada d'Armida, un rol amb considerables complexitats vocals, tot i que no tantes com les que presenta la part d'Armida. Hidreno és el rei de Damasc, un paper per baix d'agilitat o baríton amb una bona zona greu. Ubaldo és el cavaller cristià i amic de Rinaldo, paper aquest per un tenor amb veu flexible i facilitat pels aguts. I Clotarco és un altre cavaller amic de Rinaldo, que un rol que acostuma a ser cantat per un tenor líric lleuger de poca complexitat. També hem de tenir present que apareixen el personatge de les nimfes. L'Armida de Haydn és un dels títols més rodons del compositor, tot i que no ha tingut el recorregut ni la presència que segurament es mereixeria. Amb tot, en la seva estrena, l'èxit va ser tan aclaparador que van realitzar-se més de 50 representacions seguides. Ara bé, des d'aleshores, ha caigut en un pràctic anonimat, tot i que existeixen un parell de gravacions d'altíssima qualitat i que avui podrem seguir, per exemple. Podem fixar-nos a la que dirigeix Nicolaus Harnoncourt i, entre d'altres, compta amb les veus de, com dèiem, Cecilia Bartoli com a Armida o Patricia Petitfum com a Zelmira. Per tant, dues veus més que notables amb una batuta encara més important. Pel que fa al tema, és un dels arguments més recurrents del segle XVIII, tractat anteriorment per Philip Quinault a la seva Lully i també per Gluck. En tots dos casos es basa en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso, però compositors posteriors, com demostrarem la propera setmana, també van tractar aquest argument. Però el que anem a fer ara precisament és a fixar-nos en aquest argument, en aquest tractament musical també de l'argument que en fa Haydn, i per això ens situem a l'inici, esclar, de l'acte primer.
4: Amici, il fiero Marte!
3: L'exèrcit cristià ha posat contra les cordes el sobirà musulmà de Damasc, Hidreno, però aquest ha sabut jugar una carta amb astúcia. La seva pròpia neboda, Armida, ha aconseguit seduir el cavaller Rinaldo, que l'enemic ho sàpiga, i a més, Rinaldo ha decidit combatre els cristians gràcies a l'alteració dels sentiments que li ha generat Armida. Rinaldo és Christophe Prégardien sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt.

Els cavallers cristians Ubaldo i Clotarco han anat a buscar el seu cap, seduït per Hermida. Clotarco es troba amb Zelmira, la filla del faraó d'Egipte i aliada d'Hermida. Com que Zelmira està enamorada d'ell, finalment se l'endú a un lloc segur. Hidreno, el rei de Damasc, desconfia de l'avantatge que li donen les armes per damunt de la seducció de les dones, així que Hermida l'aconsella. Li demana que rebi l'enemic com si estés disposat a signar la pau, de manera que fingirà que accepta totes les condicions que li imposin. Malgrat això, Ubaldo no aconsegueix trencar l'encanteri que pateix Rinaldo, malgrat que aquest darrer és conscient que el que està fent no està bé. Malgrat això, Rinaldo no tan sols assegura que defensarà content els interessos d'Hermida, sinó que li assegura fidelitat. Ella, manipuladora, segueix el joc de seducció. El resultat és un fantàstic duet que podrem sentir a través de les veus de Christoph Pregardien com a Rinaldo i Cecilia Bartoli com a Hermida.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: Ori, serva el secreto.
1: A l'inici del segon acte de l'Armida de Haydn, Hidreno demana ajuda també a Zelmira per neutralitzar Armida. També parla amb Ubaldo i Clotarco perquè tegeixin una trama per aconseguir el retorn de Rinaldo. Però d'entrada, Zelmira, amiga i còmplice d'Armida, no vol cooperar en aquesta estratègia, però les paraules còmplices de Clotarco i Hidreno aconsegueixen convèncer a Zelmira. Ho canten la francesa Patricia Petitbon com a Zelmira i Hidreno és Oliver Widmer, mentre que Clotarco l'interpreta Marcus Schaffer.
3: Tu, mi

Ubaldo entra a la tenda d'Hidreno i exigeix l'alliberament de tots els cristians. Hidreno fingeix acceptar, però fa saber que Rinaldo està amb Armida perquè vol. Ubaldo aleshores aconsegueix fer comprendre a Rinaldo que ha de marxar d'allà i de la companyia d'Armida. Inicialment accepta, però Armida reapareix per, a través dels seus encanteris, reconduir-lo. Ho fa fingint desesperació si Rinaldo l'abandona. Però Rinaldo pren consciència i se n'adona de l'engany, així que no torna a caure en el parany d'Armida. Ho canta des de la part de Rinaldo, de nou, Christoph Pregardien.

A la següent escena de l'acte segon, Rinaldo ha tornat ja al campament cristià i és aclamat, però Armida apareix de nou. Ubaldo la vol fer fora, però Rinaldo, més compassiu, l'acull. Bartoli és de nou Armida, Pregardini Rinaldo i Scott Baird, Ubaldo. Així sona, per tant, al final del segon acte.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de les Mides de Haydn, els sarraïns estan contra les cordes i la derrota sembla inevitable. Rinaldo assegura que ja està guarit dels seus amors, així que ara es disposa a cremar l'arbust on resideixen els poders de la maga Armida. Així doncs, Rinaldo entra en el bosc encantat. En arribar al davant de l'arbust, Rinaldo vol destruir-lo, però aquest vegetal pren la forma d'Armida, que li suplica que no el destrueixi. La maga provoca una foscor absoluta al bosc i Rinaldo dubta per un moment, però finalment agafa embranzida i destrueix aquest malèvol arbust. Abans, però, l'arbust, en forma d'Armida, canta patèticament per salvar la seva vida. Ho sentim a través de la veu de la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Finalment, Rinaldo dirigeix a les tropes cristianes a l'últim assalt contra els pagans. Armida ocupa el seu lloc en un carruatge volador i intenta lluitar contra Rinaldo, però, com que Rinaldo s'allunya, ella el segueix. I així és com acaba l'òpera Armida de Haydn. Nosaltres tornem en 7 dies, però abans recordeu que podeu recuperar tots els nostres programes ja mesos al nostre web, laxarxa.cat/òpera, i que us esperem a @momentsdopera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
2: Bona nit.
3: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà és la quarta comarca amb més residents estrangers establerts en els darrers 5 anys. Lloret de Mar és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més proporció de residents arribats a Catalunya durant els darrers 5 anys, amb un 24,1% de la població incorporada en aquest període. Cadaqués reivindica el comerç local com a patrimoni viu amb aparadors en cadaquesem. 9 establiments s'han sumat a la comerciada per reivindicar les botigues com a espais de comunitat, identitat i vida quotidiana. Més de 1.500 comerços de 32 municipis de Catalunya participen a la comerciada 2026. L'oli de Can Font, de l'Empordà, triomfa al Japó i és reconegut entre els 500 millors del món. L'explotació agrícola de Pedret i Marzà aconsegueix una medalla de plata a l'Oliva Japan 2026 i entra la prestigiosa Guia Flors Oler.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Notícies en xarxa.
4: I els Mossos d'Esquadra investiguen una empresa de transport que portava, entre altres persones, escolars de Guissona a la Segarra després d'haver detectat que un dels seus conductors circulava utilitzant la targeta de tacògraf d'una persona morta 9 mesos enrere. Més detalls a Ona Cendra.
5: El titular difunt de la targeta era el pare del responsable de la companyia. Aquest mecanisme impedeix el registre real de la jornada i es tradueix en hores extraordinàries estructurals que no es paguen ni es cotitzen a la Seguretat Social. Per tot plegat, Comissions Obreres ha formalitzat una denúncia davant la Inspecció de Treball. Joan Riba és el portaveu del sindicat.
6: Aquesta pràctica feia que els conductors realitzessin jornades maratonianes i la qual cosa ha tingut com a conseqüència directa posar en perill a multitud d'escolars, d'usuaris i de vianants. Parlem d'una empresa que fa transport escolar de moltes escoles de les comarques de Lleida.